0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
2: This week on Hands on Me, Jason Derulo and Meghan Trainor go from red carpets to green acres. Can they milk the experience? Or will it be utterly ridiculous?

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on...

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hoy todo va al revés.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estàs escoltant

0: You.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
3: ¿Qué vas a hacer?
4: ¡Recargar!
5: ¡Torpedo!
4: Es genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
4: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es eso?
9: Funky Tracks Radio.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
2: Estàs escoltant?
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Virus a càrrec, biòtic, estulo, tu coduteco, borota, estuaces...
2: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Bravo!

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, eh? Aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things.

Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Draques. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitori. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia de Miramar resulta...
2: De Miramar, del circuit català, que li dèiem el carrilet.
1: El carrilet, assumpte.
2: Era programes pel carrilet.
1: Ap aquí.
2: I ala, ap aquí.
1: Vinga, dale.
2: Fèiem programes pel carrilet.
1: Oi, fèieu programes de tot.
2: Escolta.
1: A veure, avui ens portes tres programes més.
2: Que són molt xulos, eh?
1: Sèries i un programa.
2: Los mejores de 1990 premio.
1: Apa, escolta.
2: Por ejemplo, mejor actor nacional.
1: A veure, digues
2: això. Imanol Arias.
1: Imanol Arias va
2: mejor
1: ser.
2: Actriz, Verónica Forqué.
1: Oh, i en la Glòria Esté. La Verónica Forqué, pobreta.
2: Presentador, Emilio Aragón.
1: Molt bé, eh?
2: Presentador, Aní Becerrero.
1: Oh, home.
2: Mejor programa, sèrie estrangera, Twin Peaks.
1: Hombre, que ara en parlarem, ara en parlarem.
2: Claro, es el enigma en torno a la identidad del asesino de Laura Palmer, que apasionó a la audiencia e hizo de la carismática serie de David Lynch uno de los éxitos más sonados de Telecinco.
1: Doncs,
2: impresionant.
1: Posem la sintonia, Twin Peaks.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús.
0: I feien aquells vídeos divertits.
1: Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús con leche.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja fet
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. Ah. A la vida està
0: I sobretot
1: tot
0: el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys,
0: imagina't,
1: 70.
0: Re,
1: pobreta.
0: Re.
1: No té res, una re, nena.
0: Una nena, aquesta
1: una
0: tele.
1: Una nena petiteta, sisplau. Televisió espanyola. I, després...
0: I per acabar, a veure, una
1: ai,
0: gran
1: ai, ai.
0: Sèrie, eh? Una
1: és
0: sèrie, un culebró
1: aquesta...
0: mític.
1: Aquesta... Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de
1: rosa,
0: que l'assumpte jo la mirava.
1: Molt. Bueno, Cristal,
0: home,
1: que és
0: també,
1: un culebrón venezolano que es va erigir amb símbol del gènere folletinesco
0: sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Gerner Rodríguez. Era més guapa la
0: gent,
1: la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any... 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz.

0: Gent el senyala, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu! Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparats? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí. Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la aquí, Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir, seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de Sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, perdó, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc etc.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bojos, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Jo també n'hi he hagut de posar a vegades.
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com va, Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de gales del sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí. Bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure l'amb ell. Aquí li
0: dic. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
2: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
2: Pues,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen...
2: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí. És que... O aquí.
2: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo?
2: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: Aranya. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gassa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de La Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara, fa poc al Mundial. Déu-n'hi-do, el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a La Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 8, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que cauen des d'aquesta matina del Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i afecten també la mobilitat per tren i carretera a la Costa Daurada. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés, que ha obligat a tallar la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. També hi ha un carril tallat a la P7 en sentit sud a la Riera de Gaià i en alguns moments s'ha hagut de tallar la Nacional 340 per la inundació. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres en poques hores i registres de més de 110 al nord del Tarragonès. En concret, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra han caigut 140 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 també ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell. Coneguem, doncs, ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Comencem el cap de setmana amb aquestes nuvolades i tempestes que afecten a primeres hores del matí i matinada al Camp de Tarragona, també a l'Alt i Baix Penedès i fins i tot una mica a les Terres de l'Ebre. Unes tempestes que desapareixeran ja a partir de les 10-11 del matí i després quedaran residualment alguns ruixats que afectaran a les Terres de l'Ebre al llarg del migdia i de la tarda. Ruixats que també es poden reproduir una mica a l'interior de Catalunya. A la resta del territori, més tranquil·litat, més sol i les temperatures, això sí, són més baixes.
1: I en plana política, el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicat aquest divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre Ceuta i Melilla i ha defensat que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè les dues ciutats tornin al si de la pàtria. Així ho ha dit en unes declaracions al canal públic marroquí 2M, en plena crisi per l'onada migratòria a Ceuta. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops. A l'Alt Empordà, durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I tanquem amb els esports. En futbol, a la segona divisió, derrota ahir del Girona per 2-1 al Camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que ens oxigena i ens refresca per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa, el que esteu escoltant ara mateix, l'hem penjat a la nostra web festafesta.cat el divendres 21 d'agost de 2026, diada de Sant Privat i Santa Siríaca. I atenció, perquè ja sumem el programa número 859 de la nostra etapa digital i el 2648 de tota la nostra història d'altaveu de les tradicions i de la cultura popular i associativa que vàrem encetar al setembre de l'any 1989. Encarem un cap de setmana on el país sencer bull de festa major, d'un cap a l'altre. Entre moltíssimes celebracions que tenen lloc aquests dies de finals d'agost, destaquem les cites de l'Arbós al Baix Penedès amb la seva emblemàtica i tradicional festa major, la Gresca al Masroig, al Priorat, la festa major del Montmell, també al Penedès, o la celebració de Sant Privat d'en Bas, a la Garrotxa. Festes majors de les de tota la vida, vaja, per viure-les amb comunitat i de manera intensa. I pel que fa al contingut d'aquest sisè programa especial d'estiu, el nostre tema central donarà continuïtat a la gran vetllada musical que vam encetar la setmana passada. Avui ens capbussem de ple en la segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Tenim per endavant 55 minuts de ritme, d'identitat, de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu? Ens acompanyeu? Doncs vinga, ara sí, comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Música. Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir al minut a les nostres xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, i també us podeu subscriure al nostre canal de Telegram i rebreu cada divendres puntualment el nostre programa en el vostre mòbil. I per descomptat, teniu accés a tota l'actualitat i continguts a través del portal Tornaveu i de la pàgina web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També ens teniu a l'abast a les plataformes com Apple Podcast, Spotify i Overcast. I permeteu-nos enviar una salutació ben càlida a tots els qui esteu sintonitzant el programa des dels vostres aparells de ràdio a través de la gran xarxa d'emissores que setmana rere setmana ens fan un lloc a la seva graella.
4: Festa, festa!
5: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
3: Avui pulsarem el batec de l'associacionisme amb les notícies del Tornaveu de la mà de l'Emma Robres i mirarem cap amunt a les places amb el baròmetre casteller de la mà i dels comentaris de la Sara Suriol. Però abans d'entrar en matèria de crònica, anem a obrir la gana musical viatjant una mica en el temps amb un autèntic himne del rock de casa nostra. Des del Vendrell, aquí tenim els místics... Els mítics Laxen Busto, que ens regalen tota la seva força d'aquest inolvidable T'estimo molt. Som-hi!

0: Quina energia i quants records ens porten sempre els Lacs amb Busto. Amb aquest t'estimo molt. A mi em venen al cap moltes festes majors. Un clàssic atemporal perfecte per posar ritme a aquestes nits d'estiu. I de la música passem a la informació del teixit associatiu i cultural del nostre país. Connectem ara mateix amb la redacció on ens espera l'Emma Robres per acostar-nos les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma!
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Avui ens ha quedat una secció molt musical. En primer lloc, parlarem del 13è concurs de composició per a banda simfònica Josep Maria Lleixà Subirats, convocada per la Federació Catalana de Societats Musicals. Es tracta d'un certamen que impulsa la creació d'un nou repertori i dona suport als compositors que treballen en l'àmbit de la música per a banda. D'on sorgeix, però, la necessitat d'aquest concurs? Ho explica Toni Ortiz, el vicepresident de la federació.
4: Mos se va ocorrir la Junta, ja, perquè no agafem i fem un premi de composició i així tindrem material que després podem utilitzar les bandes, encara que la propietat intel·lectual sempre és del compositor. O sigui, no són nostres, diguéssim, però sí que hi disposem i llavors formen part del repertori de les bandes.
3: La convocatòria és oberta als compositors amb residència habitual a l'Estat espanyol i a l'Alguer, i les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no estrenades. Les composicions hauran d'inscriure's en la modalitat d'obra simfònica per a banda, tenir una dificultat mitjana o mitjana alta i una durada d'entre 10 i 15 minuts. El termini de presentació finalitza el 26 d'octubre d'aquest mateix any. L'obra guanyadora, al posar-se a disposició de les bandes federades, fa del Premi Josep Maria Lleixà una aposta ferma per una creació musical vinculada a la realitat de les bandes i per un repertori contemporani que pugui arribar als músics i a les societats musicals del país. Bé, doncs, seguim parlant de música, però en aquest cas de Nadales. Lluny encara de la temporada nadalenca, la Coral Canigó de Vic ha convocat la primera edició del concurs de composició coral per Nadal, Nadales. Aquest concurs esdevé una iniciativa inèdita que busca estimular la creació musical contemporània d'aquestes composicions i alhora enriquir el patrimoni coral català. La Coral Vigatana va detectar que la creació de Nadales es troba en un retrocés, no només musical, sinó lingüístic, i ha volgut posar-hi remei i fer-la actual. Albert Colomer, el seu president, ho explica d'aquesta manera.
5: Està bé pensar que la Nadal és una cosa viva i que, per tant, la podem continuar creant Nadales. Totes les Nadales que ens han arribat a dia d'avui, totes han estat creades en un moment o altre. Per tant, ens podem continuar creant Nadales que d'aquí 100 anys pugui formar part de la tradició.
3: El certamen convida els compositors a crear dues peces. D'una banda, una Nadala popular per una sola veu i que pugui ser cantada col·lectivament, i d'una altra, una versió arranjada concebuda per ser interpretada per corals d'arreu. La composició s'ha de basar en el poema Un dia, de l'autor contemporani Roc Casagran. Les obres poden presentar-se fins l'1 de setembre i serà a finals de novembre, quan la guanyadora serà estrenada en una cantada col·lectiva a la plaça Major de Vic, coincidint amb l'encesa de l'arbre i de l'enllumenat de Nadal.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos, com sempre, tota l'actualitat viva i bategant del Tornaveu. Et desitgem que passis una boníssima setmana i t'esperem aquí la setmana que ve, com sempre. Seguim endavant perquè el mes d'agost ens porta diades castelleres. Per saber com es belluguen en les taules, quines colles han passat, han alçat un pis més, etc etc. Doncs això, tenim el baròmetre casteller, aquesta mirada singular i particular als castells. I això ens ho amaneix i ens ho porta cada setmana la Sara Soriol.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Tres novetats en el cap de setmana de la Mare de Déu.
6: Hola, companys. Ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies. Aquesta setmana, amb tres novetats. Els castellers de Castelldefels han estrenat el 3 de 7 per sota. El més matiner de la colla, mai l'havien fet a l'estiu i de pas han signat la seva millor diada. 4 de 8, 2 de 7 i 3 de 7 per sota. Els xiquets de Cambrils a l'Hospitalet de l'Infant han descarregat el 4 de 7 amb l'agulla. No el feien des del 1997, en la seva anterior etapa. En global, també han firmat la seva millor diada amb el 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7. Per la seva banda, els castellers d'Altafulla han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, nou sostre lila de la temporada. Des del 2024 que no el feien. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana que ve amb més Baròmetre Casteller.
7: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I passem directament al plat fort d'aquest programa número 859. Ens posem elegants per viatjar de nou de manera imaginària el passat 24 de novembre. El punt de trobada va ser el Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, l'escenari escollit per acollir el concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Una cita d'or que rememora l'excel·lència del mestre Joaquim Serra i Coromines i que reuneix el bo i millor de la composició per a cobla. Però abans, recordar-vos que aquest concert hi van intervenir la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió i tot plegat sota la direcció del Bernat Castillejo i que, com ja us hem anunciat fa un moment, tot ho va relligar i ho va comentar i ho va presentar d'una manera impecable, com sempre fa, en Jordi Saura.
8: Comencem la segona part amb una obra guanyadora del Premi Joaquim Serra de composició en l'apartat de música de format lliure per a cobla. Era l'edició corresponent a l'any 1998. Com en aquella ocasió, seran les cobles Sant Jordi i Mediterrània les que la interpretaran. Aquella vegada, les altres dues obres finalistes foren la suite relativament còmica de Joan Josep Blai, que obtingui el segon premi, i l'ou còsmic, de Joan Lluís Moraleda. El 1998, amb els premis Joaquim Serra inclosos dintre del Festival Grec, es recuperava el premi destinat a la música de lliure format. Eduard Martí Teixidor, poc amant de premis i reconeixements públics, va remetre aquesta composició al certamen i el va guanyar. L'estrena va tenir lloc el dia, el mes de juliol, i l'Eduard va morir el mes de desembre del mateix 1998. D'ell enguany commemorem el centenari del seu naixement. Anteriorment ja havia obtingut distincions en els Premis Joaquim Serra. El 1978, un segon premi amb la sardana Campanes i Coloms. I el 1980 repetia posició amb la titulada El somni d'Oriol. Era la seva tercera etapa compositiva. La primera l'havia iniciat el 1974 i una tercera etapa que havia començat el 1974, ara m'he embolicat d'anys, se m'han ballat els números. La primera etapa la podem situar entre 1947 i fins al 1954, després una amb dues sardanes al 62 i aquesta tercera etapa que havia iniciat el 1974. Tres etapes en la vida musical d'un autodidacte, d'una persona que va treballar tota la seva vida en el tèxtil com a teixidor, de 8 a 12 hores amb el soroll aixordador dels telers, com explica Jaume Nonell en el llibret del CD monogràfic editat per Músics per la Cobla, però que, com també diu, quan arribava a casa escoltava música. En Jaume, que el va conèixer molt bé, segueix explicant que l'Eduard Martí Teixidor tan sols havia rebut dos cursos de solfeig a l'Escola Divina Pastora de Sabadell. I d'ell també ens diu que rarament se'l veia a les audicions o concerts, i menys encara per demanar que es toquessin sardanes seves. Finalment, en Jaume ens cita aquestes paraules. L'Eduard Martí Teixidor deia: "Jo només sento la música aquí dintre, senyalant el cor. Tot ho transformo en música, escric la música que em surt. No componc per agradar a un altre, sinó perquè m'agradi a mi. Quan faig una sardana, vaig a una cobla i els demano que la toquin. La gravo i ja en tinc prou." Aquest era l'Eduard Martí Teixidor, com hem dit, gens amant de premis i reconeixements públics. D'ell gaudirem d'aquesta gran composició que és la suite Les Guilleries, per a dues cobles i timbales, perquè, com ell mateix justificava en una entrevista al diari Sabadell, va escollir la complexitat de les dues cobles perquè hi ha més camp per córrer i es poden fer més combinacions. L'entorn, Nyarros i Cadells, Don Joan i el seu amor i el mite són les parts. Cobla Sant Jordi i Mediterrània dirigeix el mestre Bernat Castillejo. I abans de començar, els direm que tenim el goig de comptar amb dos dels fills de l'Eduard Martí Teixidor, en Josep i la Carme. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.

Josep Maria Bernat, de qui també commemorem el centenari del seu naixement, va viure intensament la música. Era un gran melòman. Lluís Lluancí el recordava com el seu veí de butaca al quart pis del Liceu i assidu concurrent als concerts del Palau de la Música. Una amistat que va néixer arrel de les converses sobre sardanes que a les escales de la catedral mantenien Josep Gravalosa, Pere Masats, Domènec Moner i Lluís Lluancí, a les quals s'afegí tímidament un jove Josep Maria Bernat. Respecte de la sardana i la cobla, és ben segut que en va tocar tots els aspectes possibles, el món de les colles sardanistes amb la seva Lliris Blaus. Fou guionista i comentarista radiofònic a Ràdio Miramar i Ràdio 4. També fou promotor, pedagog i articulista, així com assessor musical de la Unió de Colles Sardanistes i dels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. I no, no va tocar instruments, però sí que fou director de cobles, Mediterrània, Juvenil de Bellpuig, Tres Turons i Sabadell, deixant-hi una gran petjada, no només per la música, sinó també per la seva qualitat humana. El seu record ha perdurat en el temps. Després de la seva mort, mitjançant l'associació Amics de Josep Maria Bernat, que en dissoldre's fou l'inici de l'actual Músics per la Cobla, que encara avui convoca, juntament amb l'Ajuntament de Bellpuig, la beca Josep Maria Bernat per a joves instrumentistes de cobla. Gràcies a aquella associació Amics de Josep Maria Bernat podem gaudir de l'enregistrament de tota la seva obra per a cobla. Després dels coneixements musicals adquirits a l'escola abans de la Guerra Civil, reprengué el camí de la música amb qui fou el seu gran amic i mestre, Fèlix Martínez i Comín, justament al carrer Notariat, el mateix on també vivia Joaquim Serra, de qui admirava la seva música, Morera, Toldrà, Garreta, i per sobre de tot Joaquim Serra, eren els seus compositors preferits si parlem de la música de cobla. Com a anècdota o no, l'any 1978 fou l'encarregat de dirigir el monogràfic dedicat a Joaquim Serra dintre d'aquella col·lecció Clàssics de la Sardana que va editar l'obra del Ballet Popular. El 1962 va presentar la seva primera sardana, aquella meravella que és un racó de claustre. Després, fins a un total de 36, la darrera, Transparències, del 1992. I pel mig, grans joies, 13 d'elles premiades. Dues en els Premis Joaquim Serra, Os de Balaguer i Fades i Follets. Va deixar escrites tres obres de lliure format per a dues cobles. Una és la que ara escoltarem, aquesta suite número 1, estrenada el 10 de maig del 1969 al Saló del Tinell per les cobles Barcelona i Popular. Somnis trencats, ahir i clarós són els tres temps d'aquesta suite que Jordi Puerto, que el va conèixer bé, diu que transparenta els trets del seu caràcter. Dens, món interior, sensibilitat extrema i fort esperit autocrític. Suite número 1 per a cobla i timbales de Josep Maria Bernat, cobles Mediterrani i Sant Jordi amb la direcció del mestre Bernat Castillejo.

0: Les cobles Mediterrani i Sant Jordi, la percussió càrrec de Joan Torres amb la direcció del mestre Bernat Castillejo, ens han presentat el gran programa del Memorial Joaquim Serra 2025 arrodonit, sens dubte per l'estrena de l'obra 6 variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors del mestre Bernat Vivancos. Un gran, gran concert de música clàssica catalana d'inici a fi. I això de música clàssica catalana no m'ho acabo d'inventar, va sortir arrel d'una entrevista que vaig fer amb en Pep Moliner, per tant m'aprofito de l'expressió per sí, confirmar, això és gran música clàssica catalana.
1: Una meravella aquesta segona part que estem escoltant del concert Memorial Joaquim Serra 2025, celebrat al Teatre Casino de l'Aliança al Poblenou de Barcelona el passat 24 de novembre. Ara hi tornarem, però aprofitem per acomiadar-nos.
2: Festa, festa!
1: Vull agrair un cop més la col·laboració i la gran feina que fan les nostres companyes que ens fan l'actualitat, en aquest cas l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu, i la Sara Soriol, amb el baròmetre casteller. I per descomptat, el meu reconeixement i agraïment etern i sincer a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines perquè aquest programa surti rodó setmana darrere setmana. I us podem assegurar que hi ha molta feina i que faci fred o faci calor, sempre estan a peu del canó. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó. La setmana que ve, la Laia Camproví s'incorpora de nou, vindrà descansada perquè torna de vacances. Nosaltres marxem, però la setmana que ve, com ja us hem dit, tornarem amb la Laia Camproví i ara us deixem amb en Jordi Saura, que ens presentarà al final d'aquesta segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Que passeu una feliç setmana. Salut!
0: Memorial Joaquim Serra sense música de Joaquim Serra. No sé si algú haurà pogut pensar que això no és un homenatge al mestre. Tot el contrari. Hem escoltat música per a cobla de gran volada. Excepte en el cas de les sardanes de Garreta, la resta és de composició posterior al 1957. I quin millor homenatge a Joaquim Serra que una estrena i música d'obres que han estat creades seguint allò que ell explica en el darrer paràgraf del tractat d'instrumentació, quan dona el que en diu últims consells per acabar i diu: escoltar bons models de música per a cobla i examinar-ne les partitures. I principalment, escoltar les obres pròpies amb esperit crític. Si el sentit comú, sobreposant-se a la vanitat, ens permet de veure'n els encerts i les falles, aleshores podrem dir que hem trobat el nostre veritable mestre d'instrumentació. Gran consell. Per acabar, només dues remarques. L'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona us espera el dia 15 de desembre amb el concert de Nadal. I després, si algú té algun programa antic, dir-vos que el concert de cap d'any, per motius aliens a l'organització, no se celebrarà. En nom de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, moltes gràcies per la vostra assistència. No oblideu allò de la taquilla inversa. I sobretot, no deixeu d'assistir a concerts i actes amb cobla, aquesta orquestra única, amb un so únic al món. Tanquem amb un bis, aquesta vegada sí, de Joaquim Serra, la sardana primaveral. Moltes gràcies.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
6: Jazzit.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazzit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders, que afecta la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores. En concret, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra hi han caigut 140 litres per metre quadrat. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I en successos arran d'aquestes inundacions, 3 persones han resultat ferides en quedar atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Com diem, les fortes pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès han obligat també a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i també una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha emportat també un centenar de joves cap a l'escola Pla de Mar, on s'ha obert un centre d'acollida. A més, s'han muntat centres al Voli Esportiu de Roda de Barà i al Casal Municipal de Creixell. Aquests són els 3 municipis més afectats per les pluges, juntament amb Torredembarra. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els propers dies. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les 2 primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Cabrera de Mar tornarà a convertir-se aquest mes d'agost en un punt de trobada per a estudiants i professionals de la música d'orgue a la celebració del curs d'orgue del Maresme. La proposta se celebrarà del 24 al 29 d'agost i comptarà amb un professorat encapçalat per Montserrat Torrent, una de les grans referències internacionals de l'instrument, acompanyada de Guido Iotti i Jordi Godall. El curs combinarà classes magistrals, treball individualitzat i activitats per aprofundir tant en la tècnica com en la interpretació musical. Un dels moments destacat serà el concert inaugural obert a tota la ciutadania, que tindrà lloc el dimarts 25 d'agost a les 8 del vespre a l'església parroquial de Sant Feliu de Cabrera de Mar. La cita està organitzada per l'Associació per la Música d'Orgue de Cabrera de Mar amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, l'Ajuntament de Cabrera de Mar i la Generalitat de Catalunya.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
5: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història, informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat doncs, aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre doncs, s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46... Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
2: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
1: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
2: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens estem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
1: Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
2: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just el 2020, que estava en plena pandèmia, i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, teníem preparat, i se'm va anar tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41-42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde de les zones de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45,
1: clar,
2: allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
1: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
2: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant, a més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal, per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies. Per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
2: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves... És una emoció constant, Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
1: Mm-hmm. Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comença en els mitjans?
2: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat... Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio, es deia així. Uh-huh. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs... És, recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents. Un estudi molt, molt, molt petit, en locutor, que hi havia 3 persones apretades, i el tècnic just enganxat en el vidre, i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Mm-hmm. Estava l'Ateneu Vilassanès, a l'última planta, i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta, i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
1: Mm-hmm. Per tant, res a veure, amb l'actualitat.
2: En absolut. Mm-hmm. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament.
1: Clar.
2: Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
1: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etcètera, quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
2: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com els joves diuen, vull fer un podcast. Un podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat... casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio i Vilaweb, aleshores Vilaweb Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. Uh-huh. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia, què volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara és tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
1: Mm-hmm. Sobre què era aquell podcast que vau començar doncs, a emetre?
2: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Cala Marman. Tot va venir d'una història molt rara, eh? I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un boli jugant, vale? I a mi se'm va rebentar el boli a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan em va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era bueno, un personatge molt divertit. I jo vaig anar a rebentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Cala Marman. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Cala Marman, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no eren Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. Uh-huh. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube, també, perquè ens van dibuixar, i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar a fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem albergar. És així, eh? O sigui, i ho van parar-ho. No hi havia xarxes socials, si arriben a xarxes socials no sé què hagués passat, eh?
1: Clar.
2: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Cala Marman.
1: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, sí. També es deia doncs, amb els diaris. A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
2: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi haurà podcasts, hi haurà continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
1: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
2: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut, eh?
1: Uh-huh. Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
2: Sí, sí, pot haver imatge, el que però tu estàs fent un programa de ràdio. Sí, fas ràdio, evidentment, clar. I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir, arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret, i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que jo, per mi, internet no és l'enemic de... O les xarxes, o la televisió, o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
1: Clar.
2: I dir, escolta, jo ho faig servir, això.
1: De
2: és
1: fet,
2: com els músics.
1: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent. És com el ganxo, no? I després la gent que està interessada, doncs ja escoltarà el programa sencer.
2: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltar... Molt difícil. Aleshores, els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
1: Clar.
2: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal. Vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així. Perquè, si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
1: Molt bé. Doncs, Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer. I que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
2: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
1: Molt bé. Fins ara.
2: Fins ara, adéu. Gràcies.
3: A la
1: antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moja Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Bon dia. Avui portem a tema un tema desconegut per molts, però essencial a la vida d'altres i, sobretot, molt interessant de conèixer. Es tracta de la teràpia holística. És una mena de tractament que contempla la salut de la persona en la seva totalitat, en el seu cos, la seva ment i el seu esperit. I per poder fer-ho, es centra en l'origen de la dolència. Per entendre una mica més, parlem amb la Montse Andinyac. Ella és terapeuta holística i creadora de la metodologia Kinescens Transpersonal. Molt bon dia, encantats de tenir-te a la ràdio, Montse.
2: Molt bon dia, encantada de donar-me aquesta oportunitat.
1: A tu per venir. Bé, explica'ns una mica d'on ve aquest interès i aquest endinsament en el tema de la teràpia holística.
2: Bueno, jo fa 30 anys vaig començar en el món de la perruqueria de l'estètica i, bueno, mica en mica, bueno, amb la meva evolució personal, en aquell moment estava passant per un mal moment i, bueno, em va portar primerament a tractar-me jo i llavors, mica en mica, com que vaig veure el canvi i tot el que m'estava portant positivament, pues em va anar a dur a anar-me formant mica en mica amb diverses teràpies. Llavors, arrel d'això, pues, vaig anar veient que eren unes eines molt importants per a la persona i que, bueno, que podia ajudar a molta gent, no? I, bueno, llavors em va anar a portar a formar en diverses teràpies.
1: Molt bé, és a dir, que tot això neix d'una necessitat personal.
2: Sí.
1: O sigui, que ho pots dir molt de primera mà de què tracta i com pot ajudar als demés.
2: Sí.
1: Explica'ns una mica això, què és això de la teràpia holística?
2: Bueno, la teràpia holística pues, són una sèrie de teràpies que es treballen molt les emocions. Llavors, bueno, el cos moltes vegades ens està parlant i a millor pues, igual no som conscients. I, bueno, en tot moment, quan tenim un dolor, tot això són com unes senyals que el cos t'està avisant que alguna cosa passa. Llavors, lo important d'això és, a través d'aquestes emocions o aquest dolor, és buscar l'origen, que és el més important, d'on te ve tot aquest dolor o qualsevol bloqueig que la persona pugui tenir.
1: Molt bé. I com és una sessió? Quines tècniques està aplicant per poder arribar a conèixer aquest origen de la dolència?
2: Mira, jo, a mesura que em vaig anar formant, vaig formar-me en diverses teràpies, llavors jo vaig veure que amb tota la formació que vaig fer de totes les teràpies, aquí vaig crear la meva pròpia teràpia, que és la que li he posat Kinescens Transpersonal. Llavors, de totes les teràpies, bueno, he creat la meva teràpia, que llavors jo ara explicaré quin mètode faig servir des de que entra la persona. La persona pot venir amb un dolor físic o una malaltia o simplement un bloqueig que té la persona que no sap, se sent perduda o algo que la persona no sap què li està passant en aquell moment, no? Llavors, doncs, bueno, primer parlo, en primer lloc, es fa una entrevista, parlo amb la persona t'explica doncs, realment què és el que li passa, i llavors, a través de la kinesiologia, que és una teràpia que a través dels braços, tu vas tastant i li vas fent preguntes per trobar quin és, de tot el que t'explica, què és prioritari treballar en aquell moment. Llavors, el cos et respon i vas a buscar el motiu de consulta que és prioritari treballar en aquell moment de la persona. Llavors, amb el que et surt, vas a buscar a l'origen, a través d'un protocol que jo faig servir. Pot venir, per exemple, del transgeneracional, que et pot venir pues, de la família, millor, pues, del ventre matern, que potser pues, alguna emoció que potser va poder passar a la teva mare i se t'ha quedat com aquesta emoció amb tu, no? O pot ser un dol, no resol. Llavors, doncs, bueno, es va buscar aquest origen per desbloquejar-lo. Llavors, a través d'uns exercicis i, o meditacions, depèn del que et surti, perquè tot això jo ho testo a través de la quinesiologia.

0: Llavors es va treballar en això, en la persona. Mm-hmm. I bueno, sempre doncs, al final també està el tema de les ferides de l'ànima, que llavors també es pot buscar, doncs, si és una ferida d'abandó, de ratxàs, tot això. També ho faig a través d'un mètode amb uns cascos i amb música, que llavors vaig fent com una inducció, com una espècie de meditació per ajudar a acompanyar la persona perquè pugui alliberar tot el que tingui aquí de bloqueig, no? Llavors, al final, bueno, també li dono... Es testa també en tot moment si la persona necessita pues, prendre alguna flor de Bach en algun moment uh-huh. o algun oli essencial que li pugui ajudar a portar el procés millor. I ho acabo amb una mica de Reiki per ajudar a desbloquejar els punts energètics i passo als cuencos tibetanos, també. Llavors, bueno, i finalment s'acaba amb un missatge que li dones a la persona acompanyada d'un oràcul que ha fet servir. I bueno, la veritat que és una teràpia molt potent i molt positiva per la persona.
1: Molt bé, molt interessant. Ara parlarem més d'això del Reiki, el cuenco tibetano i l'oràcul, perquè m'ha causat molta intriga, però m'agradaria saber d'on ve el nom aquest de Kinesens.
0: Doncs mira, Kinesens transpersonal ve de kine, ve de kinesiologia, que és la eina amb la que jo faig servir tot, perquè jo ho testo tot. És això. Essence ve de l'essència, perquè jo trobo que és molt important anar a l'origen. I transpersonal és una transformació que l'ajudes a la persona a fer aquest canvi que necessita. I per això vaig crear aquest nom.
1: Doncs molt ben escollit. I això que comentàvem abans, són tipus de sessions? O què és exactament? Com funciona el tema del Reiki i de tot això?
0: Bueno, això és una sessió que jo faig que són 2 hores, aproximadament. I llavors, clar, en funció del que vulgui treballar una persona, doncs necessitarà més sessions o menys, clar. Si, per exemple, és una enfermedad que és més greu, doncs, lògicament, tindrà que portar doncs, un tractament que més o menys se sol fer entre 3-4 setmanes. Perquè quan es fa una teràpia, es mouen moltes coses emocionalment i la persona també necessita pues, un temps de gestionar tot aquest moviment.
1: Clar, o sigui, perquè ho entenem bé, la teràpia holística a dins inclou tot el que hem comentat i segons les necessitats del pacient s'imparteixen unes coses unes altres, correcte?
0: Sí,
1: sí. Molt bé.
0: Sí, perquè a vegades, a veure, clar, no és el mateix... una enfermedad que potser és més greu i s'ha d'anar buscant l'origen i seguir un tractament, que potser, doncs, per exemple, és una persona que se sent que potser està bloquejada perquè no troba feina, no troba... Llavors, potser, tractant només que aquell bloqueig perquè no troba feina, que potser pot ser, per exemple, un dol que no està resolt i només simplement treballar aquest dol... Pues ja han hagut persones que potser la setmana m'han trucat, ostres, pues he trobat feina, saps? M'han trucat i ja tinc feina. I clar, això, pues la veritat que és molt, molt agraït, no? De quan clar. Et truca la gent i dius, pues ha funcionat, no?
1: Sí, sí, molt enriquidor, suposo,
0: sí.
1: També.
0: Sí,
1: I
0: sí.
1: Quins són els seus beneficis comparat, per exemple, amb un psicòleg normal?
0: Bueno, els beneficis, jo trobo que... és tot un viatge que la persona fa. Amb un psicòleg vas, parles, s'ho tracten, però d'aquesta manera és com que la persona pot anar més a l'origen, pot viure aquestes emocions, aquestes sensacions que la fan portar a aquest origen, es fa conscient de lo que passa realment i és una de les maneres de desbloquejar més ràpid. Que pugui alliberar aquest bloqueig que té la persona.
1: Clar, d'aquesta manera solucionar el problema més profundament i també suposo que doneu eines per després cadascú a casa seva poder fer aquesta reflexió i si té com una crisi, per dir-ho d'alguna manera, poder ser més estable.
0: Bueno, sempre, a veure... Eines per casa, bueno, poden fer, hi ha unes induccions, unes meditacions, que la persona pues, pot escoltar-les per trobar la calma, si en algun moment pues, té algun moment d'ansietat o així, no? Però on realment fan la teràpia és anar a la sessió, que ja és quan alliberen, quan fan realment el treball, és a la sessió.
1: Quan desfan el nus, diríem.
0: Sí.
1: I si algú està interessat en assistir en una teràpia holística, com podem assistir o on hi podem assistir?
0: Bueno, pues jo li diria que si necessiten alguna teràpia, pues jo ofereixo les teràpies aquí al meu centre, és l'Eixample 74, a Andinyac. I, bueno, jo tinc la perruqueria i al costat el centre d'estètica i aquí és on faig les teràpies. I, bueno, i en l'Instagram em poden trobar teràpies en Dinyac.
1: Molt bé. I, o sigui, aquí a Premià de Mar,
0: A Premià de Mar, sí. Sí, sí.
1: I per fer una darrera pregunta, i crec que això és molt interessant, què els diries a aquella gent que rebutgen la teràpia holística simplement per falta d'informació, que són més reacis a creure-hi? Què els diries?
0: Bueno, jo sé que hi ha gent que és una mica més reaci a aquestes coses, però bueno, jo els hi diria que simplement és provar-ho, perquè és una teràpia que fins que no es prova no pots veure realment els resultats. I jo, bueno, el convidaria i animar-lo a que ho provés, perquè realment quan vens a la sessió la gent realment és quan veu els resultats.
1: Clar, i suposo que tothom surt molt content de la sessió.
0: Sí, sí.
1: I ben satisfet.
0: Sí, és una teràpia, la veritat, molt, molt potent i que realment es veuen resultats.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha semblat molt interessant. Espero que a moltíssima gent li hagi pogut causar el mateix interès i el mateix coneixement que no teníem abans d'aquesta sessió amb la Montse, d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I bueno, espero que molta gent s'animi a provar la teràpia holística i gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plaça de l'Ajuntament torna a acollir aquest agost una nova edició del cicle Un mar de sardanes, una proposta dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, que omplirà de música i dansa tots els divendres al mes a partir de 9:45 del vespre. Després de la primera ballada, celebrada el passat 31 de juliol amb la Cobla Marinada, aquest divendres 7 d'agost serà el torn de la Cobla La Llobregat. Com explica Joan Vinyals, membre dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, el cicle manté la cita setmanal durant tot l'agost i culminarà amb l'Aplec de la Sardana.
2: El 29 d'agost, amb el 53è Aplec de la Sardana d'aquí de Premià de Mar, tindrem amb nosaltres les cobles Juvenívola de Sabadell, la Marinada i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Això serà a final d'agost. Cada divendres, però, a partir de 9:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, ballada de sardanes.
1: El programa continuarà el 14 d'agost amb la Cobla Mediterrània i el 21 d'agost amb la Cobla Sant Jordi, abans de posar el punt final el 29 d'agost amb el 53è Aplec de la Sardana de Premià de Mar, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials on explicava tot un seguit de modificacions i millores que s'han adoptat les últimes setmanes en el servei de recollida de brossa per mitigar els problemes de brutícia al voltant de les illes de contenidors. Segons indica, després de negociar-ho amb l'empresa concessionària, el servei ha reforçat les tasques de baldeig, ha sumat un operari als camions de recollida i també s'estan provant uns contenidors amb més capacitat. I a tot això s'hi ha de sumar un reforç en la vigilància contra l'incivisme, perquè, segons anuncia Navarro, al setembre hi haurà més agents a la unitat d'intervenció cívica i s'instal·laran càmeres en les zones més crítiques.
3: S'han incrementat la neteja amb baldeig d'aigua pels carrers de Premià de Mar, s'han incrementat les capacitats d'algunes illes de contenidors, estem provant de forma pilot alguns contenidors de més capacitat. Posem en marxa a partir de setembre, ja s'està tramitant la incorporació de dos nous agents de policia que incrementaran la unitat d'intervenció cívica. Instal·lem càmeres de seguretat amb les illes de contenidors més polèmiques, que tenen més incivisme.
2: La publicació de l'alcalde també serveix per confirmar la intenció del govern de modificar, amb vistes al 2027, l'ordenança que regula aquest servei i que comportarà l'obertura dels contenidors i canvis en la taxa de brossa per tal que la separació de residus torni a ser voluntària, però es penalitzi molt més els veïns que no separin en origen. Penalització econòmica, recorda, que servirà per afrontar els pagaments que es puguin haver de fer si no es compleixen amb els índexs de reciclatge marcats per Europa.
3: Les persones que no creguin en el sistema, que creguin que la targeta no és necessària, que pensin que això és una pèrdua de temps, cap problema. La bossa a dins del contenidor, perquè el contenidor estarà obert. Però Europa ens exigeix que aquestes persones els hi cobrem la gestió d'aquestes escombraries que no reciclen en origen. Per tant, és molt just que qui fa les coses bé pagui menys i la gent que ho fa malament pugui llençar la bossa dins del contenidor. Cap problema, però pagui pel servei que no fa en origen.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions, com diem, han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Al Vendrell, per exemple, com diem, han caigut 100 litres en només 3 hores. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès un total de 192 avisos. I arran d'aquestes inundacions, tres persones, una d'elles en estat crític, han resultat ferides, han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Els altres dos ferits estan en estat greu i menys greu, i a més, per la seva banda, el càmping Arc de Roda de Barà, allà també hi ha dues persones ferides lleus per la caiguda d'un altre mur i s'han hagut d'evacuar unes 300 persones que hi estaven allotjades. Un centenar s'han pogut refugiar al poliesportiu municipal. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fonts de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els pròxims dies. I en plana cultural, el 19è Festival Sons del Món, l'encarregat de tancar-lo ha estat Roger Mas, amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels Capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9 amb folre, que carregaven a la Diada de Santes de l'any 2006, va fer llenya. La colla l'han recordada un cop més, com ho fa cada any des d'aleshores, i diversos mitjans també s'han fet ressò de l'efemèride, començant per la revista Castells, que hi dedicava un extens article. El text no només assenyala i elogia fins a quin punt la tragèdia que va viure la colla aquell estiu ha marcat la història de l'entitat i li ha deixat un segell inesborrable de tendresa i tribut, sinó que també remarca l'impacte que va tenir per tot el món casteller, que quan encara es discutia sobre l'oportunitat d'usar els cas protectors, va adoptar des d'aquell moment la mesura d'una forma immediata i dràstica. Els articles que s'han publicat aquesta setmana recorden justament que en la seva trajectòria fulgurant cap a l'èlit de les colles castelleres, els capgrossos s'havien distingit justament pel seu caràcter prudent i respectuosíssim amb les mesures de seguretat, un capteniment, però, que no els va salvar d'aquella desgràcia. També es remarca el fet que, malgrat que la mort de la Mariona va ser un fet totalment insospitat, el traumatisme que va patir a Santes no feia patir ni de bon tros per la seva vida i, de fet, va ingressar completament conscient a l'hospital perquè li fessin proves. La colla no va emprendre mai cap acció legal per aclarir els fets per no pertorbar encara més la família en aquells dies de dolor insuportable. D'aleshores ençà, els capgrossos de Mataró duen una estrella bordada a la camisa en record de la Mariona i li dediquen una diada amb el seu nom. I aquest passat 25 de juliol, 20 anys després del fatídic accident, tota la colla va veure com la Mariona plorava d'alegria. Així ho van assegurar ells mateixos quan va esclatar a ploure a bots i barrals a la plaça Santa Anna en el moment de descarregar ni més ni menys el 4 de 9 en folre.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Funky Tracks Radio.
1: Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. ¿O casi?
2: Funky Tracks Radio.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaya, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Mm-hmm. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Mm-hmm. Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més un. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa perquè li surt de l'ànima.
0: Mm-hmm. Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruïstament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
1: Correcte. Tu pensa que això portem, doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem en la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions, doncs, que s'han de prendre, i que és una feina que s'arrossega durant tot, gran part de l'any.
0: Mm-hmm. Parlem d'aquesta 15a edició, entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
1: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar l'edició, la primera edició, és que va ser com una prèvia el que vam fer a Barcelona. Vam portar una miqueta de premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
0: Molt bé.
1: És com una prèvia.
0: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que heu fet de portar premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
1: Correcte, esperem que sigui així. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafa Rock. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
1: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent. Ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres. També tenim la idea d'un petit festival de documental. Mm-hmm. Vull dir que sigui el Gafa Rock, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats, per donar una miqueta de vida a nivell cultural en el Maresme.
0: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafa Rock participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafa Rock? O podria anar millor?
1: Jo crec que està en un moment molt dolç. Mm-hmm. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric. Musicalment i culturalment és molt ric el Maresme.
0: Mm-hmm. Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que veu fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafa Rock. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
1: Val. El Gafa Rock aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica ja. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn les 6:30 de la tarda. Uh-huh. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una quinzena edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, la Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També... i bueno, nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi i canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
0: Molt bé, avui no ens pots desvetllar això perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
1: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
0: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el suflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
1: No potser és perquè no baixi, sinó per afegir-li, per donar-li un puntet més. Sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
0: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarró, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
1: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com, no sé, veient todavía que una i más. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
0: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys, suposo que l'experiència doncs és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
1: Reunions.
0: Sí, eh?
1: Reunions. Reunions i reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com és, per exemple, quan ens trobem, i ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
0: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuden moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
1: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però, bueno, Mataró el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent, perquè no para de créixer.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir, doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Diversos mitjans s'han fet ressò d'unes declaracions a l'Agència Catalana de Residus, l'ARC, en què es llançava una crida als partits polítics catalans perquè de cara a les eleccions municipals al 2027 s'abstinguin d'utilitzar la gestió de la brossa com a arma llancívola per guanyar vots. Les feia la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea d'economia circular d'aquesta agència, que en parlava directament de discursos polítics populistes perquè, segons ella, el canvi de paradigma en els models de recollida de brossa no admet discussió en cap cas i les crítiques només es poden entendre com una manera fàcil de captar vots. El Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio també sumava les declaracions dels presidents de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, PSC, i de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, que en la línia de l'ARC defensaven que el que toca és ajustar la implantació dels nous models a la realitat de cada població i eludir la temptació de convertir l'esforç pel reciclatge en una estira i arronsa ideològic. Escoltem per aquest ordre Pilar Xiva, Bote i Budó.
3: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
4: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
5: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
2: El reportatge de Catalunya Ràdio feia notar que els últims mesos a les poblacions que han adoptat el porta-a-porta o els contenidors tancats s'han multiplicat les crítiques des de l'oposició als governs responsables, encara que els partits a una banda i a l'altra de l'equació fossin els mateixos. A Premià de Mar, tots els grups de l'oposició, llevat del Partit Popular, han retret al govern amb matisos i amb més o menys intensitat la gestió de la recollida de brossa d'ençà que es van implantar fa 2 anys als contenidors intel·ligents, un model que va ser aprovat per tots els partits, únicament en Comú Podem es va abstenir durant el mandat anterior. Els números de reciclatge el primer any van avalar el canvi, però l'acumulació d'incidències i de brutícia i el descontentament social, sumat al fet que les últimes xifres de reciclatge insinuen un cert estancament, han aconsellat al govern repensar el sistema i ja s'ha anunciat que el 2027 es reobriran els contenidors.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui passarem una estona amb la Blue Mix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1-2-3-4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals, i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Blue Mix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1-2-3-4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algú. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que

0: crec que té un missatge important ara mateix. Parla dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
1: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses, sí, també que has de tenir molt clares, quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquesta,
0: sí.
1: Aquest és el projecte Bloomix, no?
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. Sí, sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
1: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies,
0: sí,
1: música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
0: Sí, sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Mm-hmm. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir què era cantar i la veritat m'ho vaig agafar bastant... Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
1: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells,
0: sí,
1: instruments que requereix paciència, no?
0: Sí,
1: justament,
0: sí,
1: sí. Que no és un camí fàcil de recórrer, allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
0: No, no, no.
1: Violí.
0: El violí. Sí, sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta, i el violí sempre sona en aquestes músiques i el so em, sí, m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil i ma mare ho ha patit bastant.
1: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs
0: sí,
1: clar, és un camí, és un camí. Es va acabar el tema violí, també el vas aparcar?
0: Sí, sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però uh-huh, ja no tant.
1: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1, 2, 3, 4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
0: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
1: Mm-hmm. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, va, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
0: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa que, de creació pròpia, que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal, ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear i m'interessa aquest món de crear coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
1: Mm-hmm. Ara en parlarem perquè justament, pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau, sí, també, interessant per molta gent que es posava,
0: sí,
1: a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero.
2: Ya no voy a darte ese poder de controlarme, me da igual que pidas perdón porque sé muy bien que eso se te da genial. Me pregunto en qué momento...
1: Estem escoltant, Anna, que és bastant música urbana, no? En quin,
0: sí,
1: moment també? Que no només és dir, vaig a fer cançons, sinó vaig a fer aquest estil de música o aquest tipus de música, no sé també si hi ha tan casella o directament és una manera de començar.
0: Jo crec que és una manera de començar. També és veritat que tinc bastantes cançons en piano, més acústiques, més musicals, i en algun moment m'agradaria obrir el calaix i ensenyar-ho. Però és veritat que també avui en dia es porta bastant la música urbana aquí. M'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
1: Com quins? Dóna referències, va.
0: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tiets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara, mm-hmm, bueno, i d'abans. M'agradava molt el directe, jo gaudia els concerts i crec que sempre és com una música de bon rotllo, que uneix, de festa major, de fer també comunitat entre nosaltres.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. I llavors, com dèiem, aposta per aquesta música urbana, per aquests temes propis, i comencem amb Corazón de Acero, no? Que ara fa un parell d'anys que sortia.
0: Sí, sí, sí. I jo estava a la pandèmia, la gent ho va portar com ho va portar, però a mi se'm va ficar al cap haver d'explicar tot el que em passava per dins, i vaig començar a escriure frenèticament. Tinc potser més de 50 cançons al calaix.
1: Déu-n'hi-do.
0: Inacabades, algunes, però sí, vaig començar a escriure com molt. I una d'aquestes que vaig escriure de principis va ser Corazón de Acero. I jo no sabia, jo a la pandèmia jo no m'imaginava mai que allò sortiria d'allà i podria tenir un recorregut i seria la meva primera cançó.
1: Que bo. Com arribava la inspiració? És a dir, en quin moment dius, puc començar així, no? Això pot ser una lletra, no? Com va el procés creatiu?
0: A mi el procés creatiu va una mica com sóc jo, que és una mica espontani, a vegades una mica aquesta sensació de dir, se m'escapa la inspiració, llavors potser puc estar sopant i pensant. Quan se'm posa algú al cap, normalment estic allà donant-li voltes i potser deixo de prestar atenció al que estic fent per estar pensant. I de cop, doncs, en un moment donat, agafo les meves eines, l'ordinador, tot el que tinc per fer-ho, i em surt la cançó. Normalment va tot a l'hora, la música amb la lletra.
1: Déu-n'hi-do. És com si algú t'ho estigués xivant a l'orella.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, una mica, sí, aquesta sensació.
1: Molt bé. I la inspiració, més enllà de que t'arribi a moments puntuals, que a casa ja pensin, ah, mira, a l'Anna hi ha vingut una idea, no? Com t'inspires, de què tires, què llegeixes, com arriba aquesta inspiració, o com permets que la canalització creativa arribi?
0: Doncs escolto moltíssima música, de molts gèneres, diferents artistes, molt diferents entre ells. Això em motiva molt a poder també nutrir-me a mi mateixa. Llegeixo poesia. M'agrada molt el text poètic, potser també, com a les meves cançons, m'agrada utilitzar les metàfores i aquests conceptes així més, no sé, a vegades tan literal. I sí, intentar crear un llenguatge propi. I també, doncs, fer coses que també et donen una mica d'aire, com sortir i passejar, anar a fer excursions per la muntanya, passar molt de temps també amb la naturalesa, m'ajuda a desconnectar el meu cap i poder també estar present i agafar d'allà el que necessito.
1: Que bo. Avui parlant amb Lumix, l'alter ego musical de l'Anna Mutlló, descobrint 1, 2, 3, 4, que és el primer single del que serà el seu nou EP, que sortirà a finals d'any. Com es dirà l'EP, Anna?
0: Encara està... És una incògnita. Encara no ho sé.
1: Encara no ho sabem.
0: Hi ha possibles noms, però encara he d'unificar, he de decidir.
1: Molt bé. Hi ha preguntes que m'agrada sempre fer als artistes, perquè la gent també des de casa ho pugui posar sobre la taula, perquè hi ha preguntes que són molt importants i que a vegades no es donen per fetes, no? Com convius amb l'error? Perquè d'aquestes 50 cançons potser tornes a agafar la llibreta i dius, mira, aquesta no m'agrada, avui aquesta no m'agrada, aquesta tampoc, aquesta per la trec. Però al final és un canvi creatiu, no? El que avui potser et sembla no tan bo, demà torna a ser bo, després sí. Si no hi ha un procés de reescriptura i al final t'acabes quedant amb l'essència o amb allò que t'agrada, no? Però és veritat sí, que en forma part i a vegades socialment sembla que l'error no hagi d'existir. No ens podem equivocar, no?
0: Exacte, totalment. No, és veritat i realment jo intento utilitzar l'error, com tu has dit, d'una manera que no sigui un impediment, que sigui més una opció més a la taula i que després d'això ho pugui reescriure. Normalment hi ha cançons que les deixo i després d'un temps les torno a agafar i dic, ah, doncs això no sona tan malament, doncs potser podem seguir per aquí. O potser he de canviar una estrofa o donar-li un altre tipus de... L'error és més una orientació, una direcció.
1: És que al final errors com a tal no n'hi ha, no? Sobretot en un procés creatiu, no? Hi poden haver gustos o opinions, no? Sí. Però error com a tal, si a algú li arriba allò que tu estàs escrivint, ja hi ha una connexió,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs fer música, que és un camí complicat, un procés complicat, que demana de moltes coses, que demana d'una escala i un seguiment, i també hem d'arribar a un estudi, no? Aquí comença un altre procés, no? Perquè s'escoltin aquestes cançons, com avui estem fent a Premià Media, escoltant-nos amb aquesta qualitat, també deies abans, Anna, he tingut productors, he estat ben envoltada, sí. També demana d'un procés de deixar-te portar, imagino, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I d'obrir les portes a altres opinions, que també sí, deu sí, ser un camí difícil de recórrer,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Trobar-te a l'estudi és diferent. Jo he treballat molt sola a casa i amb mi mateixa. No he compartit tampoc els meus pensaments en el procés creatiu. I de cop trobar-te en un estudi amb altres persones que opinen diferent i de cop et diuen, no, això potser ho podríem fer així o això. Al final, tot és un equip. I tot és una comunitat. Llavors, quanta més gent, més opinions, a vegades has de saber discernir bé, però la gent que tens al voltant al final vol aportar i trobar-te a l'estudi. A mi l'estudi és un lloc que m'agrada molt estar-hi, tant per quan fem el procés de creació com per gravar les veus. És un lloc on em sento segura i és la cova a la que estem allà tots ficats per crear alguna cosa xulo.
1: És per aquí prop, l'estudi?
0: Hi ha un a la Garriga, treballo amb 3 productors. 2 estan a la Garriga i un està a Mataró. I els 2 estudis són xulos igual i m'agrada estar-hi.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. També demana d'aquesta humilitat que dèiem, perquè a vegades et poden donar inputs, no? Opinions i dir, no, a mi m'agrada així i tirarem pel dret aquí. I hi ha vegades també que poden sortir bones idees, no?
0: Sí, sí, sí. Al final has de tenir com consciència de la teva identitat artística i de també confiar en la intuïció, que és molt important a la música en general.
1: Molt bé. I fer música avui, Anna, també implica tenir una vida a xarxes socials, no? I sí, explicar-ho com ho portes, això, perquè tinc entès que no gaire bé, no? Però també hi ha la part d'arribar al públic, que és indispensable, no? Si no, com arribaran totes aquestes melodies i aquestes lletres, no? I aquests missatges.
0: Sí, sí. Això de les xarxes socials sembla una mica boomer, però a mi em costa. Em costa haver de comunicar-me per aquests canals, perquè al final crec que ha canviat la mentalitat una miqueta i acceptant que ho hauré de fer, crec que és com trobar la manera de no perdre ser tu i poder expressar-te i comunicar-te per les xarxes d'una manera orgànica i natural i teva. Llavors, potser el fet d'arribar a aquest tipus de format que a tu et funciona és el més difícil, buscar la teva organicitat a través d'un canal que potser no és tan orgànic per tu. Però bueno, estem allà.
1: Molt bé. S'ha d'intentar aprofundir-hi, també, no?
0: Sí.
1: Per trobar la teva veu, no?
0: Dins sí, sí, sí.
1: D'aquest món digital, no?
0: Sí.
1: D'aquesta xarxa. Molt bé. Objectius musicals, te'n marques o vius el dia a dia? Hi ha gent que diu, jo vull tocar Coachella, no? Llavors, quan toqui Coachella, ja ho deixaré, no?
0: Sí, sí. No, òbviament tinc somnis i m'agradaria tocar estadis, al Palau Sant Jordi, a tots els que pugui. M'encantaria omplir un estadi i que la gent cantés les meves cançons, seria una cosa molt bonica. Però, bueno, pas per pas i visc el dia a dia.
1: I tant. Ah, què és el més complicat de dedicar-se a la música?
0: Jo crec que el moment de l'exposició social, l'estar com disposat a plantar-te allà davant i dir jo sóc així i a partir del que passi aquí és la meva gestió i sóc jo qui ha decidit emprendre aquest camí i és, en part, valent decidir fer això, però també hi ha com una exposició social i una vulnerabilitat que has de ensenyar al món i també has de saber com reaccionar a aquest món.
1: Mm-hmm. Té coses bones, aquest obrir-te, no? Aquest dir aquesta sóc jo?
0: Sí, sí, sí, sí, perquè de cop trobes que hi ha gent que empatitza amb les teves cançons i se les fa seves i dius com... És un procés estrany de pensar, dir, he escrit això a la meva habitació, sola, pensant en... I de cop aquesta persona troba a les meves lletres un refugi o troba una manera d'expressar-se que li fa ser ella més, doncs. Que guai.
1: Fantàstic, es tracta d'això. Hem parlat del més complicat de dedicar-se a la música. Què és el més bonic i el que potser no t'esperaves? És a dir, que no està a la teoria musical.
0: Jo crec que no m'esperava que la vida es mou molt ràpid quan vols crear, bueno, sobretot els artistes emergents que comencem una mica independentment i ens hem de construir tot el camí una miqueta nosaltres en sentit de videoclips, parlar amb gent diferent, organitzar-ho tot. Bueno, com que fas una miqueta totes les figures tu mateix. I al final crec que és bonic també que comencin a passar coses. Quan comences aquest camí, comencen a passar coses molt ràpid i et trobes de cop gravant un videoclip en una hípica, que era la teva hípica de quan tenies 5 anys, i et retrobes amb llocs. Al final, la música és retrobar-se també amb un mateix i amb aquella nena petita que volia dedicar-se a això. I és curiós que pel camí comencis a tornar a llocs. I això és bonic.
1: Que bo. Doncs un retrobament amb ella mateixa, avui una descoberta a Premià Mèdia. Hem pogut xerrar una estona amb la Bluemix, amb l'alter ego musical de l'Anna Montlló. Hem dit que l'EP surt a finals d'any, no?
0: Sí, l'EP surt a l'octubre.
1: A l'octubre. Sí. Mira, una mica més a prop. Sí. Molt bé. Per qualsevol informació i per fer-te seguiment, et seguim a xarxes?
0: Sí, Bluemix... ara mateix, com la barra baixa, a vegades la pot... crec que és Bluemix barra baixa music barra baixa.
1: Molt bé, doncs buscarem a l'Anna Montlló a Bluemix, a xarxes socials, i estarem molt pendents també de com és aquest EP i a partir d'aquí dels concerts que vindran, no? Sí. Que per això fem música també, sí. No? Que després, tot plegat, això que sona tant i tan bé, ho hem d'intentar portar un directe,
0: sí,
1: no? Que també és un tema, no?
0: Sí, sí, és un tema, i encara no m'hi he trobat, però bueno, ho estem organitzant, aviam.
1: Molt bé, fantàstic. Un plaer, Anna, tenir-te avui a Premià Mèdia. Gràcies per venir, que tinguis molta sort, molt d'èxit a la carrera musical, moltes. I aquí estarem també, doncs, recolzant-te. Vine sempre
0: gràcies.
1: Que vulguis.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Fins la propera, Anna, gràcies.
0: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Movem, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 360 s'ha reobert a quarts de vuit després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 10 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns casos podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per la seva banda, el Servei d'Emergències 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de precipitacions, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I arran d'aquests aiguats, 5 persones han resultat ferides. D'aquestes, 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barao i una d'elles està en estat crític. Les altres 2 afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres 2 són de caràcter lleu per la caiguda d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. També s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores al sud de Catalunya davant aquesta situació meteorològica. En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta passada nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs. Arranxa ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler de les Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. I tanquem amb els esports amb la derrota del Girona ahir per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades a la segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot es repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys, davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
2: És normal, és clar.
1: L'experiència de Premià amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
2: Ostres!
1: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
2: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els primerencs ja han abandonat.
1: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
2: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
1: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
2: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
1: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona, però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll. Un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del Regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i no? Tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, continua, vinga.
1: El carrer del Negrall fa referència a una taca fosca, negra, que és a uns centenars de metres mar endins davant del gas.
0: Home, ara davant del gas hi ha blocs de pisos...
1: I... Sí, però antigament era un camp sense edificacions i la fàbrica, la propagadora del gas, es veia des del mar.
0: És clar.
1: Els joves banyistes es desafiaven entre ells per veure qui seria capaç d'arribar nedant fins al Negrall, que n'hi deien, i tornar-ne ben carregat de pops i musclos.
0: I dels caspavilats...
1: Al Negrall hi ha unes roques que enfosqueixen el fons marí i sembla ser que també hi ha una praderia de Posidònia.
0: L'indret, doncs, deu fer una mica de feredat.
1: Sí, i no podem descartar en cap cas que no hi habiti algun monstre marí misteriós i perillós.
0: Digue'm que és broma.
1: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé. Els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port hi ha el carrer de la barca de mitjana, en record d'aquelles naus tan singulars.
0: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
1: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
0: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta!
1: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
0: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
1: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
1: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
1: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
1: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
1: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
1: Caram. Al barri de Llevant també hi ha el carrer dels capitans de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els capitans de l'exèrcit, suposo.
1: Exacte, a Premià no hi ha hagut mai exèrcit.
0: Però sí, la Guàrdia Civil, el company, i encara hi és.
1: Saps que a Premià de Mar tenim una capitana de vaixell?
0: No ens estem de res. Qui és?
1: La Sisa Font. Tota una capitana.
0: Caram.
1: Així doncs, carrer dels pilots de mar i carrer dels capitans de mar, que quedi ben clar, uns professionals.
0: Jo encara diria més, uns professionals.
1: Molt bé, Dupont.
0: Què dius, Dupont?
1: No res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera, com podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa? Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
1: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
1: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració. L'orientació alta mar.
1: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
1: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud, que avui se'n diu carrer del reverent Parateta.
1: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
1: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
1: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
1: Per descomptat.
0: Vet així, doncs, un podcast la mar d'interessant.
1: Oh, i tant. Jo encara diria més, la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
1: Què dius? Dupont?

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Comerç Premià amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat.

0: mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Molt bé, doncs, i ara doncs, és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
2: Avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
3: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
2: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
3: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
2: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
3: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
2: Mm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
3: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
2: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
3: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, val? Les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu, doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
2: Mm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs, són recomanables, sí, però no hem de,
3: bueno,
2: no hem de usar, no?
3: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural, que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
2: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
3: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint bueno, empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
2: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno, no surt.
3: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
2: I no
3: resseca tant com el joda.
2: Vale, el joda, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
3: veure,
2: no, per aquests
3: casos?
2: A veure,
3: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic és l'aigua i sabó.
2: Correcte.
3: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais bueno, amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que ja no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitàvem que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
2: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus. Quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
3: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatori, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
2: Molt bé.
3: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
2: Mm. Val? I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola sí. i com també sí, els dies sí. són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
3: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, i llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son, doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
2: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Les pluges que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa a Rodalies, la circulació a l'R2 Sud, l'R4, l'R13, l'R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert també passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, a Torredembarra s'han recollit uns 137 litres per metre quadrat i les principals afectacions a aquest municipi s'han produït al passeig Miramar i en alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim, que també han quedat inundats. Ens dona més detalls des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: El passeig Miramar s'ha hagut de tallar en alguns trams per l'acumulació d'aigua. A més, s'ha hagut d'assistir un vehicle i a una família que ha quedat incomunicada a l'urbanització de Claramar. S'han desplaçat diverses tapes de claveguera i contenidors i també hi ha hagut afectacions a la platja. Durant la matinada, la policia local ha rebut nombroses trucades per atendre diverses situacions d'emergència. Amb tot, l'alcalde accidental, Valé Pino, destaca que al municipi no hi ha hagut danys personals i que ara treballen per recuperar la normalitat a la via pública.
3: La platja està afectada, però no està excessivament afectada. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
2: Segons les dades del Meteocat, les precipitacions registrades durant aquesta matinada a l'estació automàtica que hi ha arran de platja fan que aquest dissabte hagi estat el dia més plujós a Torredembarra en 26 anys de dades.
1: I seguim parlant d'aquests aiguats perquè fins ara 5 persones han resultat ferides. 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà i una d'elles es troba en estat crític. Les altres dues afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres dues són de caràcter lleu per la caiguda, en aquest cas, d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar i també s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I tanquem els esports en futbol. Derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també en saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla, o algo así, de Elvis.

0: quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest, Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Ha, es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportava, com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius... Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar, realment. Si era per un, era per diversos, o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los-hi, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavall sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

el grup americà. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

anything I own. Just to touch you once again. Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla, al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Elton John... Ah, i clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, esclar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva de Nevsky de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses, però me'n queda un. M'ha costat molt perquè, clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat. I em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: El que necessitis, ho tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America, Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians, com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels a la Costa Daurada. L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa a la xarxa viària, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que ja havien quedat atrapats a causa dels aiguats. Pel que fa als trens, la circulació a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies s'ha pogut restablir passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, les precipitacions han deixat al voltant d'uns 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra fins a les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. I arran d'aquests aiguats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas al sud de Catalunya, davant la situació meteorològica. En una piulada a la xarxa X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. A més, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. Anem ara amb un apunt cultural, perquè Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents al territori català. I tanquem amb els esports. En futbol, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.
0: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: heart of Golda. Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació... Keep me searching for a heart of gold. Amb els sentiments. Keep me searching and I'm growing. Estava pensant que un record d'amor... Keep me searching. També s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps.
1: Sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la, per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més, i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més, porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat, i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí, és dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Darren

tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodril. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa, sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només

cinc dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will it be good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril? Like.

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

0: to take your heart away.
1: Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

Of Hans eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Ah.

0: tanteja. Ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxanga per escap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matina del Baix Penedès i el Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
4: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
1: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
1: Parlem també de Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
1: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
1: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
3: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al pla de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matina del Baix Penedès i el Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
6: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar trobar aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors estan no sé quants minuts sense amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, un ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància i li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat cap a l'hospital.
3: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
7: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns ha vist, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet. Però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts d'hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca a tots a la platja, això hagin sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
1: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà, precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
3: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També ha mobilitat pel que fa als trens la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
1: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
8: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
9: Ha arribat a nivells bastant... Bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no han tingut cap desgràcia personal, sí que han tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
10: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
8: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
1: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
3: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
11: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
12: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
11: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap.
12: tingut alguna incidència en un canvi, que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa, i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
11: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
1: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
3: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
3: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
1: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
3: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
13: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
14: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
15: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
13: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
1: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
16: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Folre i Pilar, el 5-9 amb Folre o el 2-9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça de les Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. tal com vagi el Catllà. També definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
3: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
1: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
3: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants, ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin, incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
1: Obrim ara plana local, continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
3: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intensificat aquest estiu a Tarragona.
18: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment. O sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
17: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabet Letertre, que venia del nord de França.
19: És una ciutat que està molt bonita. Me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
17: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
1: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les Valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
3: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
20: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
21: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens hi ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
20: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la Vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
1: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
0: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
3: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
1: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
3: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
2: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà clàssics irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
22: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
2: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
1: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
3: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
23: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOU i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
24: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat amb una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet de fruir d'un problema cultural nocturn alternatiu.
23: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
1: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
25: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
26: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
25: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
1: Arribem a les 2:24, moment de parlar d'esports.
27: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
3: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. Entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
4: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
1: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
3: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
5: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
6: Tinc un bon pas.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
3: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
7: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè que farem unes coses.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2,07 metres, que signa fins al 2028.
3: El francès prové del Mònaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar. Nos i passeu un bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
27: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
28: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
29: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
28: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
29: Anem al teatre.
30: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fem balanç d'aquests 7 ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
2: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits, com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 9:45 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància i li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls, perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
0: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes

0: clavieres i demés, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, i porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts d'hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca a tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
1: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
2: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
4: Ha arribat a nivells bastant... Bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no han tingut cap desgràcia personal, sí que tenim sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar, doncs, calents.
5: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
3: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
2: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
1: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
6: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
7: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
6: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
8: Ha tingut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
6: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
2: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat, doncs, a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
1: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
2: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
1: En una piulada a la xarxa social, X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
2: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
1: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
9: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
10: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
11: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
9: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
2: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
1: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
12: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les diades de les festes majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
2: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
1: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
2: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
1: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
2: Una punada de successos, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
1: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, una pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
2: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta, amb què informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
1: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
13: Hem fet una mica un canvi visual perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no sol el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
1: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta m'ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
2: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouagbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defenses que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al sí de la pàtria.
1: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
2: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
1: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
2: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
14: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
2: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
1: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
15: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà clàssics irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
16: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
15: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
2: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
1: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a Huawei de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
18: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
17: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
2: Passem ara per Castelldaro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
1: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
19: Castelldaro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castelldaro, Imma Gelabert.
20: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està... més que consolidat, en el nucli antic de Castelldaro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
19: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, talles infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castelldaro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
2: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
21: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
22: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición, y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés, y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
1: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
2: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
1: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
0: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
4: Tinc un bon pas.
2: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
1: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
5: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador la pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem grans coses.
2: Canviem ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana. En categoria masculina, dilluns s'enfrontaran el Fràquing Granollers i el Barça.
1: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol Sanfelipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
23: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I, bueno, tant els joves com els més veterans, hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
1: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
2: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre. One, two, three.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap alerta, és alert, per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i, per tant, no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient. 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha afectat 2 treballadors que han quedat ferits i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat més del 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. També ha afectat tot plegat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a 4:15 d'aquest matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i amb diversos cotxes atrapats per les pluges. I pel que fa als trens, la circulació ferroviària està interrompuda ara mateix a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert, però amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, doble compromís del nivell aquest cap de setmana per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les Diades del Catllà i l'Arbós. Els Rosats convertiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, també en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició la passada nit del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops amb més de 300 persones. I en esport, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, dues de les quals de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha explicat per què no es va enviar cap alert per avisar la població.
2: L'alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Els aiguats també han afectat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà a 3:15 d'aquesta tarda. S'havia interromput abans de les 2 per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. A tot això, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions també aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós, en les quals hi participaran la colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca. La diada d'avui de la Festa Major del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més a partir de les 6 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: La història d'amor i la parada de la meva vida són les recomanacions de la Misha.
2: Ja que estem al ple de l'estiu, avui començo amb una recomanació infantil temàtica. És Un dia d'estiu, la segona part de La història d'amor, de Yeonju Choi.
1: Nosaltres començarem amb un aniversari, els 60 anys de la llibreria Atzerà. En parlem amb la Gertri, una llibretera de Socarrel.
3: Quan anàvem a Barcelona, això ho vaig penjar l'altre dia a les xarxes, que anàvem a Barcelona en aquella època sense cinturó ni res, plegàvem els seients, anàvem a Barcelona, allà hi havia un magatzem que era dels germans Fàbregas, que anaves amb carro, com si anessis a comprar, però anaves omplint de llibres que serien els que portaves a Tarragona a vendre. I de tornada anàvem un germà i jo sentats damunt de les caixes, perquè, clar, no hi cabíem. S'aplegàvem els seients i sentadets allà damunt de les caixes.
1: Continuarem amb un llibre on la història en majúscules s'entrellaça amb la història quotidiana, plena de detalls. Dos llibres d'en Josep Lluís Castelló Vila, Quina llet i Per un plat de nata, publicades per Pagès Editors.
4: Que veure que l'origen d'aquests llibres és que sempre he sentit, diguem-ne, que tenia un deute, un doble deute, no? Per una banda, amb els meus avantpassats i, per altra banda, diguem-ne, amb els meus descendents.
1: Arrodonirem la secció mirant també a l'estiu de cara, amb la novel·la Aquell estiu enmig del temps, d'Isidre Grau, publicada per La Campana.
5: Per què s'ha de llegir? O sigui, no és una novel·la que passin grans conflictes, grans coses, grans històries, grans secrets, sinó que més que res és el com passa i també el paper dels silencis.
0: Més estiu, més calaix, més continguts. Mònica Socies ens acaba de presentar un avançament del que ara mateix estem a punt de compartir amb vosaltres en aquesta edició número 355 de la temporada 7, capítol 50. Benvinguts.

0: cultura.
1: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ready, trobaràs cultura.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Ja que estem al ple de l'estiu, avui començo amb una recomanació infantil temàtica. És Un dia d'estiu, la segona part de La història d'en Mo, de Yeonju Choi, una autora sud-coreana que està publicant en català Libros del Zorro Rojo i que ha guanyat diversos premis internacionals. En Mo és un gatet curiós i una mica despistat que viurà diverses aventures pel bosc i la selva en companyia d'altres animals. El primer títol s'aixeca en plena nit per trobar l'origen d'una llum misteriosa i el segon, com una caputxeta felina, visitarà els seus avis però s'acabarà perdent pel camí. Ens parla sobre la importància de no rendir-se i sobre perdre la por a demanar ajuda quan la necessitem. Les il·lustracions són detallades, amb fons sovint minimalistes i es complementen molt bé amb el text. De fet, no pots entendre la història si et perds una de les dues coses. El recomano a primers lectors que comencin a llegir pel seu compte i a famílies que llegeixin plegades i gaudeixin posant mil i una veus a diferents animals. Per últim, us vull recomanar La parada de la meva vida, de Martí Bagbayo, publicat per Nandibú, el segell juvenil de Pagès Editors. El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bac va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Patia leucèmia. Tal i com diu la sinopsis, La parada de la meva vida és el testimoni de la por, la ràbia, el cansament i la lluita, però també dels petits moments de felicitat viscuts al llarg de 2 anys de tractament. Narrat en primera persona, és impossible no empatitzar amb l'experiència del Martí. És un llibre dur de llegir, però molt necessari, i fa un homenatge merescut a tot l'equip de l'Hospital Vall d'Hebron per la seva dedicació i professionalitat, i entitats com la Fundació Barça o la FANOC, que acompanyen a les famílies afectades en moments tan difícils. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Bon estiu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: 60 anys és un bon aniversari i quan es tracta d'una llibreria, nosaltres ho celebrem amb molta alegria. És el cas de la llibreria Atzerà de Tarragona i en parlem amb la Gertri, una de les llibreteres que n'està al capdavant. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu amb Mònica Socies.
1: Ara mateix estic absolutament envoltada de llibres, llibretes, de dietaris, giro amb giro, i veig també llibres de signatures, arxivadors, màquines d'escriure. Veig tantes coses que t'inspiren. No voldria que fos una entrevista a l'ús, perquè volem celebrar nosaltres també des del programa els 60 anys, que ràpid es diu això, 60, de la llibreria Atzerà. Sí, no són els 25 que tot es celebra, no són els 50, però 60 anys també són per celebrar. I jo estic aquí amb la Gertri, que ella sempre m'acompanya. La llibreria sou tots i són molts anys, Gertri, però al final acabem tu i jo assegudes a la cadira xerrant.
2: Perquè som les més atrevides de xerrar així per la ràdio. La gent s'amaga.
1: Tu sempre ens has acompanyat, ens has fet ressenyes i bé, jo amb tu també he compartit moltíssimes coses. I és tan bonic tot el que heu anat fent. Heu fet tot un treball d'orfebreria des del minut zero de la llibreria, fins i tot abans d'aquella llavor, i quan dic llavor, tinc un motiu de dir-ho, perquè heu fet una cosa molt bonica que m'agradaria que m'expliquessis, bàsicament els oients també.
2: El punt de llibre, sí, et refereixes.
1: Està molt bé.
2: Sí, bueno, doncs quan vam pensar en celebrar 60 anys, tampoc no volíem fer una cosa molt espectacular, i vam dir algun detallet que la gent se'n puguin recordar. Llavors vam demanar a l'Armand, que és un dibuixant d'aquí a Tarragona, que ens fes una idea. De fet, la va captar i la va millorar molt ell sol, eh? Només vam dir una miqueta d'idea i ell ho va fer. I és, són dos punts de llibres complementaris. En un mig hi ha mig pare meu i l'altre hi ha mitja mare. Quan els ajuntes, surt la llibreria Atzerà sencera i tots dos formen una figura que estan plantant amb dues regadores la llavor del llibre. I llavors, al darrere del punt de llibre, surt un arbre que creix en tots els llibres, i d'aquí la llibreria.
1: La llavor. I és que els llibres sí que són llavor. Són llavor per les persones, perquè alimenten el cor, l'ànima, la ment, el cuidar-se. Hi ha llibres de... O sigui, quantes seccions hi deu haver ara mateix si em poso a comptar jo a la llibreria?
2: Ui, moltes. Si dius seccions 10 o 12, però de subseccions moltíssimes, i a més van variant en el temps en funció de l'avanç de la societat també, no? Per exemple, de supraconsciència fins fa un any no en teníem. Ara hi ha una secció de supraconsciència, clar. Tot va evolucionant.
1: Sí, perquè nosaltres això no ho mirem, però clar, hi ha molta feina, hi ha molt saber triar, molt decidir, molt saber cada un dels lectors i lectores que entren per la porta, ja sigui per regalar alguns i d'altres per llegir-ho ells, decidir què els hi recomanaràs. Això no és fàcil, tampoc.
2: No, bueno, la primera pregunta sempre és què has llegit que t'hagi agradat o què ha llegit la persona que li vols regalar que li hagi agradat, perquè amb això ja et fas una idea de què és l'estil que els hi agrada, no? I la segona pregunta bàsica és si tens ganes de llegir el mateix estil o si vols canviar de registre, no? Llavors, a partir d'aquí ja et donen idees. Llavors, segons el que hagin llegit, doncs vas cap a un costat o cap a l'altre.
1: Jo us aconsello que recupereu algunes de les seccions que hem gravat amb la Gertri, perquè els llibres que tria ella sempre són molt originals i molt bonics, i alguns molt emocionals. Però escolta'm, tornem a les llavors, tornem a l'inici. Planten aquestes llavors, que són llavors de llibre.
2: Que podien ser de farmàcia, però al final van ser de llibre.
1: Podien ser de farmàcia?
2: Sí, perquè, bueno, perquè ma mare venia de família de farmàcia, mon pare era mestre, i llavors, jo tot això no ho sabia, això m'ho explica ma mare, que llavors quan van decidir en aquest local que tenien aquí a la Rambla, a veure què feien, va haver una mica de discussió si ficaven farmàcia o ficaven o llibreria, i al final va guanyar el pare perquè ma mare el títol de farmàcia no el tenia.
1: Pues jo me n'alegro molt de que guanyés el pare, perquè, clar, ara veiem també tot aquest espai que teniu, però tampoc era tan gran la llibreria quan va començar.
2: No, era una quarta part, el que passa que aquest local també era dels pares, però estava llogat a les Aigües de Tarragona. I llavors, quan la llibreria va anar creixent, això és com tot, comences de petit i poquet a poquet vas creixent. Pues quan es va assentant i creixent, van dir, bueno, ara hauríem d'ampliar-ho, no? I va ser quan es va ampliar.
1: Literalment has crescut entre llibres.
2: Sí, sí, he crescut. I mons fills també, eh? Mons fills han tingut aquí el cotxet de nadó i mira, venia una tieta i el traia a passejar. I jo també he crescut. Així de tant nadó no me'n recordo, però sí, sí, els deures, tot això es feien aquí en un tamboret blau que encara roda. I quan anàvem a Barcelona, això ho vaig penjar l'altre dia a les xarxes, que anàvem a Barcelona en aquella època sense cinturó ni res, plegàvem els seients, anàvem a Barcelona, allà hi havia un magatzem que era dels germans Fàbregas, que anaves amb carro, com si anessis a comprar, però anaves omplint de llibres que serien els que portaves a Tarragona a vendre. I de tornada anàvem un germà i jo sentats damunt de les caixes, perquè, clar, no hi cabíem. S'aplegàvem els seients i sentadets allà damunt de les caixes. I, bueno, a mitges... Sí... Sí, sí. A les corbes de Garraf parava el cotxe perquè s'havia calentat, s'estava embaranàvem. Imagina't això només per carregar els llibres per tornar a vendre aquí, no? Que ja anaven cap a 2 o 3 mesos. Així.
1: Com ha canviat tot? Ara tenim aquestes distribuïdores que a vegades les maleïm.
2: Sí, bueno, no té res a veure. No té res a veure. Després va venir l'època que tenies al magatzem piles de 10 i 15 llibres de cada, 10 Quijotes, 10... jo què sé, Lazarillo de Tormes, 10... Perquè, clar, tardaven en venir una setmana, 15 dies. Per tant, segons que no et podies esperar tant, llavors tenies els magatzems plens. Ara no tenim magatzem, nosaltres.
1: Clar, perquè ara, en 2 dies, en 1 o 2 dies...
2: 24
1: no?
2: hores ja t'ho porten. I la gent no s'ho creu, però la majoria de llibres en català te'ls porten de Galícia, d'Andalusia o del País Basc.
1: Guaita, i parlem nosaltres de quilòmetre zero.
2: Perquè va fallar la distribuïdora, la Maxi distribuïdora, que havia de ser de Catalunya, va fallar i ara ho hem d'anar a comprar fora. Sí, sí, es fabrica aquí i s'ho emporten al País Basc i nosaltres ho comprem al País Basc o a Galícia o a Andalusia o a Toledo.
1: El gran món dels comercials, etc, etc, etc, punts suspensius. Sí. Però escolta'm, hi ha una cosa, heu fet diverses activitats. A les xarxes, si no els seguiu, Llibreria Atzarà, seguiu-los i anireu veient, perquè esteu fent una retrospectiva dels llibres més venuts de diverses èpoques, de diversos Sant Jordis...
2: Sí, però no són els més venuts nostres, eh? Perquè jo això no tenia manera de cercar-ho. Sí que vaig cercar, bueno, amb la IA, els llibres més venuts en aquell any, a Catalunya, en català, en castellà i els internacionals.
1: I després, aquí, en totes aquestes llibretes...
2: Espera, una cosa que sí que et volia dir, de cada un me'n sortien 5 o 6 llibres. Jo no havia de triar un. Sempre triava el que jo recordava, inclús la portada, que tenien piles. O sigui, si meus pares tenien piles és perquè es venia. I llavors sempre hi ha... Gairebé ja des del principi, des de l'any 70, així, jo ja recordava piles. I llavors, els que he triat sempre han sigut els que jo recordava aquelles portades amb piles.
1: I ara anem a aquestes llibretes que tens aquí damunt de la taula, que m'han cridat l'atenció, però sí. De tots aquests que has anat tu recopilant i que estàs fent als posts, n'hi ha algun d'aquests clàssics que encara estigui a les lleixes i se'n continuï venent?
2: Ui, molts.
1: Molts,
2: sí. Bueno, els clàssics tots, pràcticament. Nosaltres, els clàssics, tenim col·leccions senceres. Te'n diria molts. El Príncep ja seria, evidentment, però El hombre en busca de sentido és un de sempre de tota la vida. Moltíssims. El Assirio, La dama del Nilo. En català... Bueno, en català tots els clàssics del Pere Calders, el Quim Monzó encara es venen ara, encara estan a les prestatgeries... Tots els de la Mercè Rodoreda...
1: A les nostres dones.
2: Sí, sí, sí, sí. Molts, molts, molts. Hi ha algun d'aquest... N'hi ha un que és d'alimentació del càncer que potser fa 30 anys que es va venent. Fixa, fixa, fixa. Hi ha llibres que fa 40 anys, perquè jo ho recordo, que els tenim i sempre en diferents edicions, però que no s'han deixat de tenir mai, perquè sempre se venen cada setmana.
1: Ostres, però estàs curiós, aquest, de l'alimentació.
2: El Cómo ganar amigos, del Carnegie. Cómo ganar amigos, del Carnegie, que és un llibre que es ven cada 15 dies. I, I aquest Carnegie potser és del segle... No sé quin segle.
3: Quin fort!
2: Ah, és de principis del segle XX.
3: Jo ni n'havia escoltat aquest títol.
2: No!
3: Pues estic ara amb les novetats que m'envien.
2: Pues el Carnegie, pues mira, la gent deu necessitar moltes amistats, perquè el Carnegie és un que et dona consells per saber fer amistats.
3: Bueno, m'agrada que es llegeixin aquests llibres, perquè en tanta tecnologia estem perdent una mica el nord, eh?
2: Pues sí.
3: Això fa com... Quina esperança encara ens queda. I ara, si viatgem també en el temps, de quan tu eres petita i estaves aquí a la llibreria, suposo que, clar, la secció infantil t'hi devies passar hores.
2: Sí, sí. Jo, ma mare sempre diu que no, que ja no sabia què donar-me. En 10 anys ja no sabia què donar-me, perquè ja... I hi ha una cosa que a la gent potser no li sembla bé, però jo he d'agrair que jo he tingut llibertat absoluta. A mi mai se m'ha negat. Podia llegir el que em donés la gana de la llibreria, no. Mai miraven si estava bé, si era convenient una nena de 12 anys. Potser, clar, és que ara la visió que tenim és diferent, no?, de llavors. Potser llavors tampoc no hi havia aquests llibres de romans, de romans tòxic, tot això no hi era, no? Però sí que jo recordo molt joveneta ja llegir llibres d'adults, sí.
3: Bé, ara, clar, que Cims borrascosos estan al punt de mira i és un amor tòxic i era un dels grans clàssics que ens feia llegir nosaltres.
2: És molt bonic.
3: A mi és
2: molt bonic de llegir.
3: Si ara ho diem, després, clar, sí. Ens atacarà. Perquè,
2: no, clar, però bueno, és un dels grans clàssics i està molt ben escrit i és molt bonic. Has de saber distingir també les coses.
3: Seria una mica aquell romàntic d'actual, sí. Seria aquells Cims borrascosos, sí. No? I és un dels llibres que recordo molt. Ara sí, tornem a la sala, veig totes aquestes llibretes. Suposo que aquí el que has creat és la biografia d'aquests 60 anys, Gertri.
2: Sí, perquè nosaltres ho teníem tot aquí en unes caixes i vam dir, algun dia ho arreglarem. Teníem retalls de diaris, teníem els permisos de construcció, teníem factures de les primeres obres.
3: Oh, però si ho guardeu això,
2: Tot, ma mare ho guardava tot. I mira, pels 60 anys vaig dir que ordenem-ho. I la manera, les coses quan s'han d'ordenar i s'han de guardar, si els guardes en un àlbum, es mantenen més temps. No?
3: I tant.
2: I és el que hem fet, un àlbum d'escrap amb totes les fotos. Fixa't, al 67 vam sortejar un cotxe. Vam sortejar un cotxe, un 7850. Fixa't.
3: Ui, el 850...
2: Avui en dia no ho faríem, aquestes coses.
3: Ui, mira, el diari espanyol, quantes fotografies.
2: Sí, mira, aquest és un dels primers Sant Jordis, que en aquella època no era la novetat, sinó en aquella època es traien els llibres que no s'havien pogut vendre. No. Llavors, si tu mires de prop, hi ha unes piles de llibres. Per exemple, hi ha una foto que hi ha una pila de la guia... Me sembla que és la Penyín, o una d'aquestes guies de restaurants i d'això.
3: Sí.
2: Una pila de 15 o de 20, que allò segur que no era perquè era novetat. Allò era perquè havia quedat en magatzem i s'havia de sortir, no? Mira, aquí hi ha l'ordenació del llibre. L'ordenació del llibre de l'any 56, que diu que obliga i... a les editorials que no poden vendre llibres elles mateixes. Clar, avui en dia no es pot. És una ordenació del llibre, del comerç del llibre, que diu que només es poden comprar llibres a les llibreries. Clar, això és de l'any... Doncs quin any està? El 56, me sembla que és. Evidentment, això està obsolet, no?
3: Sí,
2: però,
3: clar,
2: bueno, però... ho he guardat perquè, mira, aquestes coses sempre va bé llegir-ho. Sí.
3: A la literatura, doncs, sí, els llibres de les llibreries de,
2: sí, sí.
3: De tot bueno. Aquest món. Bueno, per coses precioses, bueno, per Nadal...
2: Sí.
3: Aquí hem fet una gran feinada amb els àlbums. Clar, la ràdio vosaltres no ho podeu veure, només ens podeu escoltar, però hi ha grans efemèrides. Presentacions ja se'n feien en aquelles èpoques?
2: En aquelles èpoques no hi havia tant presentació com la... Mon pare feia moltes coses. Mon pare era mestre i havia estudiat història, havia estudiat llengua i inclús havia estat un any a Islàndia ensenyant castellà, i llavors feia setmanes literàries, setmana literària de l'esport i tots els llibres d'esport, setmana literària de la literatura castellana i francesa, i feia setmanes literàries ell en aquella època.
3: Ostres, mira, clar, ho portava la sang, vull dir, per ella era passió.
2: Sí.
3: I ha sigut fàcil el relleu generacional? O sigui, no us ho vau rumiar, l'heu agafat directament, els germans?
2: Bueno, saps què passa? Que mon pare va morir, que érem molt joves tots. I llavors, bueno, jo crec que he sigut una mica donat per la vida. Jo vaig fer psicologia, mon germà va començar arquitectura, però al final vam acabar tots dos aquí, no? sigui per acompanyar la mare, sigui perquè... Bueno, la vida t'aporta en els llocs, no?
1: La vida t'aporta, però tu... Tu ets una llibretera consumada.
3: Vull dir, de sang i d'arrel.
2: Sí, perquè, clar, si ho has viscut aquí. Pensa que jo el pis el teníem a dalt i hi havia unes escales. Jo aquesta rajola, els meus peus les coneixen a fosques. Jo baixava a fosques en pijames i me quedava en El Senyor dels Anells, per exemple, que vaig llegir, que devia tenir 13 anys o així. Em vaig quedar amb el primer llibre, que devien ser les 2 de la matinada, doncs vaig agafar i vaig baixar a fosques amb una llanterna, descalça, en pijama, per buscar el segon, no? Ja t'he dit que no em negaven res en el sentit de l'elector, amb uns pares. Deia, bueno, doncs baixa, és igual, no? En aquella època, clar, hauria d'anar a escola i tot, havia d'anar a escola, però en aquest sentit no... No sé, ara potser no ho veuríem tan corrent, tan normal, eh?
3: No, és diferent.
2: Ara no ho veuríem tan normal. No. Segurament jo amb uns fills tampoc els hagués deixat fer. Però, bueno, en aquella època ens ho van deixar fer. I sí, sí, jo aquí a les rajoles me coneixen els peus.
3: I ara parles dels fills, clar, potser és una pregunta que no sé si podràs respondre, no? El fet de... Hi haurà relleu generacional?
2: No, no, sí, ja te la responc, no. No, perquè tant els de mon germà com els meus han tirat per temes molt diferents. Mantenir una llibreria gran com la nostra avui en dia, o ets d'un grup o és molt difícil, necessita moltíssima feina i bueno, ara perquè ja estem aquí, però començar-la és molt difícil, de mantenir-la és molt difícil.
3: Sí. Bueno, ja ho diuen, tu parlaves de grans grups, no? Estem en un món capitalista que passa amb tot, no? Amb el petit, que és el petit comerç en general, no? I les llibreries, evidentment, també s'han vist molt afectades en aquest sentit.
2: Sí. Bueno, és una cosa que ens hem plantejat, de si vendre la llibreria o no, o tancar ja i llogar el local a un altre tipus d'empresa, no? No ho sé, això ja veurem conforme vingui.
3: El temps.
2: El temps. Jo no sóc gaire partidària de vendre, perquè penso que acabi en un nom, té un nom, etcètera, i no vull que me l'enfonsin, no? Em perdó, ho sento, però és que és així.
3: No, és així,
2: sí, sí, com ho sento.
3: És un sentiment de tota una vida, a més, perquè tu has estat aquí sempre.
2: Sí, sí, prefereixo tancar i dir, mira, etcètera, ha sigut etcètera, que, sí, que després que etcètera acabi sent un no etcètera.
3: A més, jo dic que per tu ha sigut tota una vida, però, clar, també ha estat la vida... Aquí deuen haver passat moltíssimes coses a lectors i lectores que han vingut a comprar. Jo, per exemple, hi ha dies claus de la meva vida que han passat aquí. Coses que després han tingut continuïtat en el futur i que m'han passat en aquesta llibreria. I com jo, suposo que moltíssimes persones.
2: Bueno, i famílies, perquè, clar, aquí venien... que quan jo era petita estava en un tamboret, doncs venien filles de les senyores que venien a comprar i miràvem els contes juntes. Doncs aquestes senyores ara són àvies. Perquè, clar, jo tinc edat de que podria ser àvia, no ho soc, però podria ser-ho. I, clar, perquè han passat les mares, han passat les filles, han passat les netes... I ara venen amb les netes, no? I llavors els hi... Pues això, és bonic, és molt bonic. I a més hi ha una cosa molt bonica, quan parles de Tarragona, sents la gent per aquí, no? Perquè tu estàs esperant i la gent està per aquí comprant i el truquen, no? I sents que diu, soc a l'Atzarà, t'espero aquí.
3: Ja saben.
2: L'Atzarà, tothom sap què és. Igual que tots sabíem el que era, soc el Negrito o la Negrita, soc a Casa Quadres, soc el Minimum. No cal dir, són negocis, que és el bonic del negoci petit, del petit botiguer, no? Que són negocis que ja, només dient el nom, la gent de Tarragona ja saps on és, no? Soc, bueno, aquí a Tarragona n'hi ha molts, no? I és així.
3: És maco, realment, i és una lluita, no?, que sempre diem, sobretot petit comerç, perquè si no tot això s'acabarà perdent. Però bé, temps dirà, com sempre ha dit al llarg de la història. Però com és una jornada teva quan arribes pel matí?
2: Bueno, si dius la de l'agost, és molt avorrida. Però així podem descansar, perquè el setembre comença la voràgina i ja no acaba fins al maig següent. Perquè els hiverns són molt durs, molt durs, molt durs. Després, per això, des del juny fins al setembre no volem fer gairebé res de presentacions, ni clubs, ni res, perquè ens permetem poder estar a la botiga una mica descansats. Tu arribes al matí, el primer que fas és mirar tots els correus, per si t'han fet comandes, la pàgina web, per si t'han fet alguna comanda, contestes tots els correus, que a vegades n'hi ha moltíssims, i després ja comencen a arribar tot el que són les comandes de client, per dir-ho així, que són que has d'anar avisant a tothom. Després, al cap d'una estona, arriben les comandes d'omplir la llibreria per explicar-t'ho d'alguna manera, o de novetat, que també tot això has d'obrir, o entrar a l'ordinador, has de fer, llavors...
3: La
2: part menys literària.
3: Menys romàntica.
2: Sí. I llavors també hi ha tot el tema d'aparadors, que els fem dia sí, dia no, més o menys, els anem canviant dia sí, dia no, cada dos dies, por ahí, canviem els aparadors de fora, els de dins duren més, però de fora. I entre tot això vas atenent la gent, entre tot això vas ordenant-ho tot, i entre tot això vas traient llibres que ja no vols per poder fer les devolucions, que aquest és un altre tema. I, bueno, repàs de dipòsits, muntar tot el que són els clubs de lectura, muntar... Bueno, i més coses.
3: I moltes, moltes coses. A mi m'agradaria, abans d'acabar l'entrevista, també el fet de muntar tots aquests àlbums, totes aquestes, bueno, jo ni dic llibretes, però són com a àlbums, amb les fotografies, amb totes les històries, rebuts, llibres de reglamentaris com el que has comentat, etc etc. M'agradaria que em diguessis com ha estat recopilar tota aquesta informació. M'agradaria que m'ho diguessis. Com ho has viscut?
2: Bueno, sí, el que hem

0: Hem treballat molt.
1: Llavors dius, ostres, doncs que treballem molt.
0: 60 anys de feina, que es diu ràpid, eh?
1: Les llibreries es treballa molt. Molt. El que passa que la gent té la imatge aquesta, ai, ara vaig a llegir un ratet. Sí, narices. Narices de la Xina. Vas a llegir un ratet. Bueno, l'agost potser sí, però cap més.
0: A la llibreria no, però fora sí. Jo sé que ets una lectora i fas molt bones recomanacions.
1: Sí, gràcies.
0: Jo espero que us jubileu tard. Ara me l'haig els ossos, però...
1: Bueno, també tenim dret a descansar, eh?
0: Sí. Certament, però que jo abans de que marxeu ja penso les enyoraré molt.
1: Bueno, jo ja els he dit al soterrani i a la maca que me tindran de clienta, que ens viuran més temps.
0: Gerti, podríem estar hores parlant de tot i jo el que sé que t'haig de dir és gràcies. Gràcies des de la primera llavor fins ara per tota la feina que heu fet, per formar part de la vida de tantes persones, meva també, com a tarragonina adoptada. I, escolta'm, que no perdis aquest esperit i aquestes ganes.
1: Ai, moltes gràcies a vosaltres, que sempre esteu aquí.

0: Ara i aquí, més estiu, més cultura, més El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Lluís Castelló Vila es va llicenciar en Ciències Empresarials i va fer un màster en Direcció d'Empreses. Amb els anys va fer un canvi de rumb realitzant un màster en Ajuda Internacional Humanitària. Va entrar a treballar a Intermón Oxfam i, posteriorment, va crear amb un company una ONG per cooperar al nord del Perú. En els darrers anys s'ha mogut entre la divulgació històrica i la literatura, d'on neix la seva primera obra. Obrim El Calaix de les entrevistes. El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Quina llet i per un plat de nata són aquests dos llibres que us presentem avui que van units. Però com que hi ha tanta teca, penso, Mònica, no diguis masses coses i deixa que en Josep Lluís Castelló Vila, que n'és l'autor, ens faci com a mínim un petit resum i ens parli d'aquest llibre que és molt especial, perquè té unes connotacions molt especials. Benvingut, Josep Lluís.
2: Bones tardes, Mònica. Moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'explicar la biologia.
1: Bé, són uns llibres diferents del que llegeixo normalment, però clar, la història és que ja també és molt diferent. Fes-nos un petit resum, posa'ns en context als oients, a mi, una miqueta del que trobarem, no? De què hi ha aquí dintre, que hi ha molta cosa.
2: Sí, jo abans que res, i sí, faig el resum després, però voldria Perfecte. Dir una miqueta que veure que l'origen d'aquests llibres és que sempre he sentit, diguem-ne, que tenia un doble deute, no? Per una banda, amb els meus avantpassats, i per altra banda, diguem-ne, amb els meus descendents. Quan he escrit el llibre pensava molt amb els meus nets. I així ho reflecteixo a la dedicatòria, que si et sembla la llegeixo molt breument.
1: Sí.
2: I diu, els meus pares, per regalar-me la vida, a la família i els amics, per compartir-la, i als meus nets per donar-li un nou sentit. L'origen d'aquesta història comença quan jo sóc adolescent, sento a parlar a casa d'esdeveniments que van afectar alguns d'ells sèriament i greus a la història familiar, però que se'n parla i no se'n parla, saps? És a dir, que es descriveixen però no es donen explicacions. I potser va ser aquesta curiositat per saber una miqueta l'origen, l'explicació del que havia passat, el que em va portar a escriure aquests llibres i abans que res a animar la meva mare, quan ja era molt gran, a escriure unes memòries que són, diguem-ne, el fil conductor d'aquesta història. Aquesta història comença el 1860, seguint el viatge que fa la reina Isabel II inaugurant el ferrocarril que va el primer tram del ferrocarril que va de Barcelona a Lleida i que fa dues parades singulars, una d'elles a Manresa i l'altra a Lleida. Aquestes dues parades

0: serveixen per introduir, diguem-ne, les dues grans branques de les nissagues familiars, la del Bages i la de Ponent. Tinc família que prové de la zona de Ponent, sobretot del Pla d'Urgell, del Segrià. Mollerussa és una ciutat relativament, diguem-ne, clau per part de la nissaga familiar paterna, i per l'altra banda el Bages, Manresa, que després, diguem-ne, pues, també es lligarà, pues, amb altres zones de Noia, concretament de Castellolí. Aquest viatge que dic de la reina és el que em permet introduir aquestes nissagues familiars que es van, diguem-ne, entrellaçant entre si i a la vegada es van barrejant amb la història, diguem-ne, una mica en majúscules, del que va passant, diguem-ne, durant tota aquesta època. És l'època, diguem-ne, de molts ismes, no?, que es desenvolupen a la segona part del segle XIX. Des del carlisme, l'anarquisme, el republicanisme, el socialisme... En fi, tot això va apareixent i es va entrelligant amb les històries familiars, i el final del primer llibre acaba, doncs, amb el naixement, diguem-ne, de la meva mare, i poc abans s'ha produït també el naixement del meu pare. Això és els vols de l'any 1921-22. El segon llibre ja explica, diguem-ne, està molt, molt centrat en les memòries de la mare, que és adolescent i que viu esdeveniments a la família molt potents. Aquest període agafa des de 1922 fins a l'any 42, i bueno, és bàsicament on es desenvolupa la dictadura de Primo de Rivera, la caiguda de la monarquia i l'eclosió de la república i la guerra civil. I acaba, diguem-ne, després, uns pocs anys després de la guerra civil.
1: Són dos llibres que estan molt plens d'història. A més, una història que tu parles d'història majúscules, però no és petita. O sigui, la vas desgranant i llavors cada un dels fets que potser coneixem de forma molt general, tu t'hi dediques. O sigui, ens dones detalls. Això ja ho llegireu, i no explicaré del què. Tot el contingut ja el trobareu. Però sí que està molt treballada. Jo penso que aquí hi ha moltes hores de feina. Sí. Però moltíssimes.
0: Sí, moltíssimes, moltíssimes.
1: Moltíssimes.
0: Incomptables, perquè, a més, jo no sóc ni filòleg ni sóc historiador, realment, i per tant, pues, a vegades has de suplir aquestes mancances amb més esforç, amb més hores de dedicació. El que voldria dir en relació a això de la història és... Jo, al principi, algú m'havia criticat de que hi havia massa contingut històric en els llibres. I això ho he anat reflexionant amb el temps i he arribat a la conclusió de que crec que és una miqueta al revés. És a dir, penso, des del meu punt de vista, que hi ha molta novel·la històrica avui dia que té un petit contingut d'història, que passa per la història de puntetes, però jo em pregunto moltes vegades si algú d'aquí 50 o 60 anys escriu una història sobre l'actualitat, parlaria de Trump, parlaria dels ayatolars, parlaria del Netanyahu, de la guerra d'Israel, de la guerra d'Ucraïna, parlaria dels problemes de l'habitatge, parlaria dels problemes de la immigració, parlaria del procés. És a dir, segur, perquè si no parlés d'això, quina història ens estaria explicant? A les converses de les famílies o dels amics, aquests temes són presents i continus. Doncs jo he intentat fer una miqueta el mateix, és a dir, parlar del que crec que en aquells moments preocupava a la gent. Aspectes polítics, socials o religiosos, no? I en aquest sentit, això m'ha suposat donar-li un contingut històric més important del que la novel·la històrica estàndard dona.
1: No, és de pes. A més, tu entrellaces aquesta història en majúscules amb les petites històries de vida quotidiana, amb un fil que està entre la realitat i la ficció. Què hi ha de realitat, què hi ha de ficció? Com ha estat creant una mica tot això?
0: Sí, aquesta pregunta és molt interessant i em permet explicar. No és una biografia de la família, val? No és una història de la família. És un relat inspirat en les nissagues familiars. Què vull dir amb això? Que contra més lluny ens n'anem, com que hi ha menys informació, hi ha més fabulació, hi ha més invenció, hi ha més imaginació. I a mesura que ens anem apropant al final de la història, en què hi ha més informació i més vivència coneguda, el relat es va convertint en més verídic i més real. Llavors, diria que al principi hi ha molt de fabulació amb el que és les històries de les nissagues familiars i al final hi ha molt més de verídic i de real. El que fa referència a la història, entre cometes majúscules, sí que aquí he intentat ser molt rigorós, he intentat documentar-ho tot bé i la veritat és que penso que s'ha lograt un bon equilibri entre el que és l'assaig històric ben documentat i amb aportacions, no diré que originals, però poc conegudes, equilibrar això amb l'emoció de la novel·la històrica, inspirada en les famílies i amb altres personatges diversos que apareixen, que són contemporanis.
1: Bé, us endinsareu absolutament en la vida quotidiana, com vivien realment. O sigui, des que s'aixecaven al matí fins que se n'anaven a dormir. Ho viureu tot i pensareu, que bé que vivim ara. Que bé que vivim ara. Sí. És veritat. Sí. Jo hi ha hagut alguna escena que pensava, si jo hagués hagut de passar per això ara, m'agafa mal i tot, eh?
0: Sí, és veritat.
1: Que estem molt ben acostumats, eh, Josep Lluís?
0: I tant. Van ser èpoques molt convulses i molt dures.
1: I tu parles de que està inspirat en la família i, per tant, quan un es posa a escriure sobre aquesta història més quotidiana i que saps que et toca, no? Encara que hi hagi aquesta part de ficció, però quan més t'apropes, no? És el que dic, quan més t'apropes a l'actualitat, arriben ja a 1942, que és on s'arriba al tope, no? Com és també rememorar, rebuscar, descobrir, perquè estic segura que hauràs descobert moltíssimes coses que no sabies. Com ha estat una mica aquest viatge?
0: Home, és una barreja d'emocions i sorpreses, no? És a dir, és molt emotiu escriure... És a dir, jo vaig ajudar ja la mare a escriure les seves memòries. I aquest procés d'escriure amb ella les seves memòries ja va ser molt, molt emotiu. Perquè recordar fets que han sigut molt, molt punyents, sobretot quan eres adolescent, doncs és molt dur. Això ha sigut molt emotiu. I, per altra banda, ha estat ple de sorpreses, perquè, com tu dius, he descobert a vegades documents, ja no solament familiars, per exemple, les cartes que s'escrivien als pares, no?, quan es van conèixer i estaven, diguem-ne, festejant. Però també documents a la hemeroteca de diversos diaris o amb alguns arxius o historiadors que han treballat doncs, la vida de determinades ciutats, com per exemple la vida de la burgesia a l'època del segle XIX a Mollerussa, a la ciutat de Mollerussa. Aquí també he descobert coses properes a la família, que han sigut, diguem-ne, petits xocs, no? Llavors, aquest procés ha estat una barreja d'emocions i sorpreses xocants que ha estat, diguem-ne, molt enriquidor.
1: Bé, ara aprofitant tot el que deies, i com que el temps en ràdio vola i ja anem acarant aquesta part final de l'entrevista... Sí. Sé que tens preparat un fragment i sí. Ens hem mantingut perquè hem dit, a veure què expliquem i què no expliquem, del contingut no explicarem res, però tenim molta història, i abans de que el nostre convidat llegeixi aquest fragment, jo només us vull dir que hi ha una cosa que té molta raó. Hi ha la història en majúscules, però jo no sé, hi ha hagut molts petits detalls d'aquesta història en majúscules que no coneixia i les he après a llegir-me aquests llibres. Per tant, encara hi ha moltes coses que alguns segur que saben, però molts d'altres encara no sabem. I també és la gràcia d'anar llegint tota aquesta història. Però tornem a encarrilar en aquest final d'entrevista, que jo penso que ens has triat un fragment que té molt a veure, no?, amb aquesta part més familiar, i que no fem spoiler perquè és de l'inici. Josep Lluís, ens els llegeixes?
0: Sí. Mira, l'escriu la Isabeló, que, doncs, diguem-ne, és la meva mare, no? I és un escrit en el que parla del seu pare. Escrit literalment, llegeixo literalment. Després d'acabar-se la tassa de camamila, la Isabeló va agafar de nou el bolígraf i va descriure, amb mà decidida i ferma, la percepció que tenia de la figura del Delfí. El meu pare era un home apassionat, de dretes, amic de l'ordre, treballador, llest, amb empenta, emprenedor. Un home fet a si mateix, conscient de la seva trajectòria i motivat pel progrés personal. Estava molt orgullós del que havia aconseguit. un negoci pròsper, sense cap formació i partint de zero, ja que havia arribat a Barcelona el 1912 amb una mà davant i l'altra al darrere. La meva mare em deia sempre que la frase preferida d'ell, que repetia ara i adés, era «Jo sóc el que faig». Segons ella, donava molta importància a la imatge que projectava cap als altres. Sempre va estar molt segur de si mateix, encara que, de vegades, potser massa i tot.
1: Bé, no deixa de ser un homenatge, no?, aquest inici, però que penso que tots ens hi podem sentir emmirallats, precisament perquè qui més qui menys en els seus avantpassats haurà escoltat, haurà sentit, haurà llegit o haurà trobat fins i tot documents, no?, en aquests dos llibres. Quina llet i per un plat de nata, que ja sabreu quan llegiu d'on venen els títols. Que a mi m'ha recordat molt a casa, també. Però,
0: ah, sí? Vaja.
1: Sí, però no explicarem res, perquè si no ja ho tenim dat i venut, això. Josep Lluís, moltíssimes gràcies. Sé que és una entrevista curta per tot el que realment hi ha dintre dels dos llibres, però t'agraïm que ens hagis dedicat també aquesta estona.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mònica, per l'acollida. És estiu.

0: Isidre Grau és autor de 20 novel·les, entre les quals destaquen la pentalogia dels colors de l'aigua, Premi Sant Jordi i 73 dies amb el pare i Ciutadà Canalda. Imparteix tècniques de novel·la i conta a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Han passat 20 anys i l'arquitecte Àlex Humbert torna a la Gironda per fer-se càrrec de la casa familiar i obrir-hi un estudi d'arquitectura. 20 anys després, aquell estiu que ho va canviar tot, amb un protagonista de 13 anys a finals d'un mes de juny, que amb la seva mare es trasllada a la casa pairal per cuidar el seu avi. Un noi de sensibilitat molt precoç que viurà un estiu molt diferent. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Un títol que suggereix moltíssim per aquesta època de l'any, aquell estiu enmig del temps, d'Isidre Grau, publicat per La Campana. Benvingut, Isidre.
2: Hola, benvingut, gràcies.
1: Isidre, aquells estius de quan érem petits, que fem memòria i recordem la nostàlgia, eh? Quantes coses, m'ha canviat tot, com ha canviat tot.
2: Sí, sí, però jo em poso amb la pell d'un noi de 13 anys ara, més o menys, eh? O sigui, que no és exactament la meva pell.
1: No. Ja m'ho he imaginat, eh? Però clar, no desvetllarem massa coses.
2: No.
1: Les justes i necessàries.
2: Que bonic. El que importa és llegir.
1: Llegir. I tant de bo ho facin, No només el teu llibre, molts llibres, perquè és molt important. Però nosaltres avui posem la mirada en aquell estiu enmig del temps. Una novel·la on és, hi ha un paral·lelisme molt bonic, no? De renéixer, de reconstruir, com hi ha aquesta rehabilitar una construcció. Es pot rehabilitar també una vida?
2: Suposo. Suposo que sí. Hi ha casos impossibles. Jo, en aquest cas, opto perquè sí, que és possible.
1: Com et vas inspirar? Quina és l'espurna per decidir-te escriure una novel·la d'aquest estil, no?
2: Sí, tot és imaginat, o sigui, no hi ha... Evidentment, tots escrivim a partir d'influències nostres o tal, però aquí, d'alguna manera, tot és ficció, és un muntatge. El que passa que, bé, vull dir, potser quan jo vaig escriure d'alguna manera la novel·la, després d'un any de no escriure per un tema de dol familiar important, i, per tant, això que et condiciona molt perquè penses, bueno, et val la pena escriure, val la pena fer què? Què fer, no? I aleshores, d'alguna manera, vaig dir, bueno, va, però sí, durant un any em vaig deixar influir per algunes idees que em anaven venint. Però me'n vaig anar a Formentera una setmana i allà, senzillament, no vaig escriure la novel·la, la vaig explicar, me la vaig explicar. I vaig construir una mica el canemàs del que podia ser. Després va creixent, o vas posant coses, però, en principi, diguem que surt després d'un any sabàtic. Això és important.
1: Bé, has parlat de coses que penso que han sigut molta llavor per la novel·la. Estàs parlant de Formentera, que té un paper molt important, d'un any sabàtic després d'un dol, que això també són aquelles cicatrius internes que marquen a la vida. Hi ha molts tipus de dol. I a més parles d'un noi actual, però la teva novel·la fa sempre aquest viatge, no?, entre el passat i el present. Isidre.
2: Sí, després una de les coses que em vaig marcar o imposar és parlar d'un estiu només. O sigui, encara que surten referències abans i a després, però senzillament aquest home de 33 anys que es posa a recordar, però es jura que només vol recordar tot el que va passar aquell estiu, perquè com que és un també d'aquests que en diem superdotat, doncs se li podien anar la olla per altres bandes. I llavors ell s'imposa, i jo també, doncs de parlar de Sant Joan fins al setembre, que és quan ja comença una altra cosa. I llavors, bé, a partir d'aquí vas limitant, vas creant personatges i surt el que surt.
1: És que jo sé que l'Isidre molta cosa no vol explicar. I no podem explicar perquè en petits detalls deixaríem la novel·la molt oberta.
2: Jo penso que no és explicar o no. Jo penso que és una novel·la que encara que l'expliquis no importa, el que passa que és massa feina, perquè s'ha de llegir. O sigui, no és una novel·la que passin grans conflictes, grans coses, grans històries, grans secrets, sinó que més que res és el com passa. I també el paper dels silencis. El paper dintre de la dinàmica familiar, el que es diu i el que no es diu.
1: Aquí penso que hi ha... Aquí hi ha el quid de la qüestió, però a més, a mi personalment com a lectora, Isidre, el que sí que m'aboca moltíssim és veure com en un estiu, sense cap tipus d'ordinador, de tablets, de mòbils, etcètera, i amb circumstàncies que potser no són excessivament meravelloses o favorables, no?, per aquest nen de 13 anys, com va descobrint la vida, com va descobrint les realitats, com el seu món interior. Clar, has creat un personatge amb un món interior espectacular. És un nen fora de sèrie. I és molt bonic veure com ell va descobrint tot aquest món que l'envolta.
2: Sí, la clau, evidentment, és que aquest nano, diríem, a part d'estar qualificat com altres capacitats, però el que importa és que és un noi que té unes percepcions més elevades, no? Que ho enganxa tot encara que no tingui explicacions per tot. Però diu, ei, aquí, ai, els pares no li diuen que estan passant una crisi, però ell ja ho veu. I aviam com anirà això, no? Bé, i llavors, el que passa és que, evidentment, el que explica la novel·la és el de 33 anys, quan han passat 20.
1: El narrador...
2: Per tant, es recorda... Sí, el narrador és aquest nen quan ja porta 20 anys més i sap com han anat les coses. I cadascú anem fent el joc que podem, no? Però la narració, la gràcia, és un home de 33 anys que té la vida més o menys endreçada i té un projecte de vida nou i bé, i el tira endavant.
1: Sí, sí, ell ho simplifica així, però us asseguro que, com molt bé ha dit l'Isidre, és una novel·la que has d'anar llegint i assaborint, que té molts matisos precisament perquè és un personatge molt intens i diria complicat en el sentit de que no és un personatge pla. Realment, no. Isidre, crear aquest personatge, posar-te la pell d'aquest personatge amb tot el que suposa, com ha estat? Perquè no és fàcil, entenc, vaja.
2: Bueno, un parell d'anys d'anar treballant, no? Un parell d'anys, una altra anada a Menorca, a Formentera, al cap d'un any, per revisar la novel·la, i vas fent, tens un projecte i vas ajustant, però... Anar fent. És tenir la idea. I el que més va venint. Com que no havia de descobrir qui era l'assassí...
1: Podia anar fent.
2: No hi ha assassí, ja està.
1: Descobrir el món dels avis, descobrir el món dels pares, fer-se gran, readaptar-se, els canvis i els cops que et dona la vida, jo penso que són punts temàtics molt importants també la novel·la, però molt bé ha dit l'Isidre, una novel·la que es tracta no de descobrir cap assassí, sinó de pàgina a pàgina anar endinsant-te en el món d'aquest nen de 13 anys, que ara en té 33. Jo us recordo, Isidre Grau, aquell estiu enmig del temps, publicat per La Campana. Isidre, nosaltres repetim entrevista i espero que ho tornem a fer. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials a l'Oix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Busquem la previsió per les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Hola, què tal? Estem tenint ja un final de dissabte més tranquil i ara esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí i al migdia. A la tarda es tornaran a formar nuvolades a la depressió central catalana, també a les Terres de l'Ebre i al Pirineu i Prepirineu català. De fet, no descartaríem que hi haguessin alguns ruixats, encara que no seran gaire importants. Les temperatures demà pujaran un parell de graus, 3 graus, respecte al dia d'avui. I els canvis vindran a partir del dilluns. De fet, s'espera que hi hagin ruixats i tempestes molt importants al nord a partir de la tarda.
1: Els aiguats d'aquesta matinada han afectat també la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a 7:45 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència en la infraestructura entre les mateixes estacions de Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord, segons ha informat Renfe, que gestiona un servei alternatiu per carretera. I es registren també afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. Se circula per via única entre aquestes dues estacions i, en conseqüència, l'R2 Sud ofereix una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, amb parada a totes les estacions. En clau cultural, a aquesta hora arrenca la Diada de la Festa Major del Catllà, una diada en la qual hi participen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona, que preveuen un programa de màxims. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, últim programa, Benítez.
2: Avui fem un programa especial en directe a la cerveseria Molta Malta de Mataró.
1: Estem a tope.
2: I estem celebrant també que traiem una cervesa, sí, en col·laboració amb Cinera. És la segona cervesa que traiem com, sí, a programa de ràdio.
1: Està bé, no? Fem un programa de ràdio i fem cerveses, no?
3: Està de meravella.
2: Sobretot si ens la regalen.
1: Sí.
2: Ara parlarem amb en Marc de Cinera, que tenim per aquí servint birres, però abans volíem parlar una miqueta, ara, d'aquí dos minuts, sí,
1: sí.
2: Perquè abans volíem parlar una mica de còmics, abans de parlar de cervesa,
1: ah,
2: però sí, de còmics de cervesa.
1: Parlem. Sí, home, evident, ja que estem en una cerveseria...
2: Monotemàtic.
1: Parlem una mica de com es fa la birra o còmics de graciosos de birra, no?
2: Sí. Això, el programa d'avui també parlarem d'algunes lectures refrescants per l'estiu, que ja ens està... Bueno, ja ha arribat l'estiu,
1: sí,
2: suant aquí com...
1: Sí, és veritat, eh?
2: Com dues truges.
1: Quan parpadeges, sues.
2: Sí.
1: És collonut, això.
2: Intentarem això, que sigui programa refrescant.
1: Complicat.
2: Tinc per aquí la història en còmic de la cervesa, que és de l'editorial Principal Gràfica, i que és un còmic així una mica de butxaca, edició per llegir al lavabo.
1: Seriot.
2: Sí, seriot. És la història de cervesa des de la prehistòria fins ara.
1: A la prehistòria feien birra?
2: Sí.
1: Com seria? Perquè allà no tenien nevera. Quin rotllo, eh?
2: Has de llegir-te el còmic.
1: Birra calenta.
2: És quan t'ho expliquen.
1: Ah, vale.
2: I està molt bé. Sí que és un còmic així una mica més tècnic, podríem dir, més històric, però prou bé per enterar-se una mica d'on ve i com es fa la cervesa. Hi ha un altre còmic que també segueix una mica aquesta línia, que és La increïble història de la cervesa, que és de Norma Editorial, i també el subtítol és De la prehistòria a l'actualitat, una aventura de 15.000 anys fent cervesa.
1: 15.000 anys fent birra.
2: Sí. Aquest és un altre còmic, que sí que és un format més gran, tapa dura, que potser no és tan de lavabo com aquest, però també ens explica una mica la història. El guionista és el Benoît Simmat i el dibuixant Lucas Landais. És un còmic del mercat franco-belga, podríem dir, que és d'aquests tipus de còmic divulgatius que n'hem recomanat alguns durant el...
1: Sí, es fan molt a menys aquests còmics, sí, perquè els llegeixen ràpid.
2: Amb dibuixos s'aprèn millor, no? Tot? Sí.
1: Sí, amb dibuixets és més fàcil, sí.
2: I també tenim un altre còmic per aquí a la taula que parla de cervesa. En realitat, nosaltres, quan vam plantejar aquest programa, vam dir fem un programa especial tot de còmics de cervesa, però ens, sí, vam adonar que tampoc hi ha tant.
1: No hi ha tants, exacte.
2: I sí que hi ha molts amb personatges potser enganxats a la cervesa, però no, sí, no vam pensar que fos tan...
1: No, perquè era una mica alcohòlic.
2: Sí, potser, sí, no era tan...
1: Era una mica roba policia, no?
2: Sí, però aquest que es diu Cervezas, que publica Estiberri, és de Mauro Trialgo i és aquest format així apaisat, horitzontal...
1: Que era el còmic que sortegem avui, eh?
2: Sí, i que sortegem avui, no ho hem dit, tenim públic aquí en directe.
1: Ah, sí, clar, ho han sentit amb els aplausos, sí, eh?
2: I el sortegem ara quan acabi el programa. I aquest còmic de Mauro Trialgo sí que és una mica més divertit. També et diria que és un format molt de lavabo, perquè són tires còmiques.
1: Exacte, apaisades.
2: Sí, de fet, és una col·lecció de tires còmiques que s'havien publicat a la revista, tu tinc aquí, Bar and Beer. És una revista mítica de cervesa. I aquí el Mauro Trialgo fa, pues, xistes, acudits, una mica sobre la cervesa i els cerveseros. Parla, per exemple, d'algú que col·lecciona llaunes de cervesa, no? Tu l'has col·leccionat alguna vegada?
1: No, no ho vaig fer, però el meu germà sí. En tenia a casa.
2: Sí.
1: Encara la té, però és molt llest, perquè la té a casa dels meus pares.
2: Ah,
1: a casa seva no ocupa lloc.
2: S'ha de tenir cuidado amb això de col·leccionar llaunes de cervesa, perquè, sí, si no les rentes bé, després fan pudor.
1: Sí, i surten mosquetes.
2: Surten mosquits. Per aquí, pel, sí, públic, hi ha algú que fins i tot tenia un arbre de Nadal fet de cervesa. O sigui,
1: ah, sí?
2: De llaunes de cervesa.
1: Carai, tu.
2: Així que...
1: Un arbre de Nadal de llaunes de cervesa.
2: Sí, sí, sí.
1: Carai, tu.
2: Molt curiós.
1: Sí, sí.
2: Aquest Cervezas de Mauro Trialgo ja té uns anyets publicat, però és això, molt divertit.
1: És un dibuixant del Jueves, que si, sí, segurament el coneixeu de la revista El Jueves.
2: Sí, té personatges mítics, ara t'ho diré perquè els tinc aquí apuntats darrere. El Ángel Se Fija, que és un personatge mític del Jueves, també. i Herminio Bola Extra i la pletora de pinyates.
1: Pletora de pinyates.
2: Els mítics de Mauro Entrialgo.
1: Perfecte.
2: Si vols, ara sí, podem aprofitar per parlar amb Marc.
1: Vinga, Marc, apropis a...
2: Una mica sobre la cervesa que estem presentant avui en directe aquí a Molta Malta, que és els Bufacanyes, i és una...
1: doble Hazy IPA de mango.
2: Sí, de mango, eh?
1: De mango. Recordem que l'any passat era de préssec i aquest any és de mango.
2: És la segona cervesa que fas amb els Bufacanyes. Explica'ns una mica com sorgeix això i també volíem, des de la curiositat total, perquè nosaltres som comiqueros, no som cerveseros. Bueno,
1: cerveseros perquè la bevem, no sí, perquè la fem.
2: Però no la fem, no? Explica'ns una mica així com d'on sorgeix la idea i com fas una cervesa com aquesta.
3: Moltes gràcies per estar al Molta Malta, per confiar sempre en el Molta Malta i per muntar aquests xiringuitos, que està superguapo. Com sorgeix fer una birra amb vosaltres? Pues perquè, bueno...
1: Perquè te lia jo.
3: Que no, us gusta liar, no?
1: Sí.
3: Una mica també, veient el que us mola de birra, pues hem anat tirant per aquí per allà, no? L'any passat la vam fer en préssec, aquest any l'hem fet amb mango, i l'any que ve, pues, no sé, veurem a veure quina fruita fem servir, no? No, està guai. A mi m'agrada molt col·laborar amb penya que té projectes, sobretot projectes petits, gairebé sempre projectes que siguin hobbies, perquè al final pues, jo el que faig sí que són negocis, però hi ha una part molt gran de hobby,
2: de passió,
3: de coses que faig fora de la meva feina, no? De la meva vocació. I, bueno, jo què sé, pues, també m'haureu de dir vosaltres com hem arribat fins aquí, no? Però en el sentit d'aquest bon rotllo que tenim, pues, fer-ho així. I llavors, tema producció de birra, no?
1: Uh-huh. Quan posarà el mango? Abans o després?
3: Exacte.
1: De fer l'ebullició.
3: Aquesta és la pregunta.
1: De fer l'ebullició, de que fermenti quan baixa.
3: A veure, això heu comentat que el còmic aquest es parla de la història i tal, a prehistòria es feia birra, tio. S'ha fet birra tota la vida.
1: Però calenta.
3: Bueno, al principi
1: ostres,
3: era aixecar el cereal i tal, que gairebé va sortir de casualitat. Es va mullar el cereal en una pluja, allò té llevats naturals, fermenta i tiren milles, no? Sé que els egipcis, per exemple, ho utilitzaven molt pues, per donar als treballadors com a sopa, algú que era molt...
1: Sopa. No?
3: Sí, eren sopes d'aquestes, de cereals... Sí,
1: la sopa de mare és potent, però no sap a birra, eh?
3: No, però clar, la penya li anava molt bé perquè la penya que treballava, esclavos, era l'únic que entrava en su dieta, no?
2: Dieta líquida, eh?
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: A dia d'avui, bueno, jo, el meu és un hobby, que jo vaig començar muntant una fira de birra al meu poble... I
1: se't va anar de les mans.
3: Arenys,
2: s'ha de dir que és Arenys.
3: Arenys de Mar, sempre. Capital de l'Almaresma. jo vaig començar amb això. Una penya molt jove, que a dia d'avui són molt coneguts, que són La Pirata i tal. Vam acabar de birres amb ells fins les tantes i era l'Aran, que era un xaval molt jove. Ara ja és més gran, que evidentment ja és més gran i porta molts anys en el sector, però ens va convidar pues, a fer birra a casa, que comencéssim amb quatre olles i tal, així ho vam fer, jo i un col·lega. I, bueno, al cap de tres anys va sortir la idea doncs, de poder ja fer-ho una mica a l'engròs. Havíem practicat diverses receptes. La veritat és que el feedback que teníem amb els col·legues pues, anava molt guai i vam tirar endavant. I a dia d'avui, pues, ja aquest febrer ha sigut el desè aniversari de Cinera, que per ello també pues, estem fent moltes col·laboracions aquest any. I... tinc previst fer algun tipus de festival de desaniversari o 10 més 1, ja ho veurem, però si el temps m'ho permet. I després, tema de fer birra és... en la teoria és molt senzilla, ¿vale? Que és una infusió d'aigua calenta amb la malta, ¿vale? Ah. Malta d'ordi. Podem utilitzar alguns altres cereals, però en la gran majoria és malta d'ordi. Fem una infusió entre 64 i 68 graus d'una hora, hora i mitja. Extraiem aquest suc que surt. Vale? Allò no té alcohol encara. L'únic que hem fet és una infusió. Hem extret tots els sucres i rentem el cereal per acabar de rastrar els sucres i ho portem a bullir. Que allà és on entra... O sigui, tenim l'aigua, tenim la malta d'ordi i aquí entra el llúpol. Vale?
1: Perfecte.
3: Comencem a bullir. Normalment es bull una hora, hora i mitja. Tal com arrenca, bulli estirar la primera quota de llúpol, que aportarà l'amargor, vale, la cervesa. Ja és on podem començar a decidir coses sobre la cervesa com l'amargor, no? Ja hem decidit amb el cereal quins colors tindrà i quin alcohol podem arribar a aconseguir. Depèn de la mesura d'aigua, no? L'escalada d'aigua i cereals. I ficam la primera quota que ens aportarà amargor. Llavors, 15 minuts abans d'apagar el foc, podem ficar una altra quota de llúpol que ens aportarà sabor i aromes. Pocs aromes perquè desapareixeran, però sobretot sabor i una miqueta més d'amargor. I quan apaguem i deixem baixar uns 80 graus, fem una última quota, que aquesta serà d'aroma. Ara hi ha noves tècniques. Jo quan vaig aprendre a fer cervesa, això és el que hi havia, i si tiraves llúpol després de la fermentació, eres una mica flipat, però quedava bé, ¿vale? Això, quan jo vaig començar a beber birra, era així. A dia d'avui això s'ha anat de mare i aquí gastem llúpol amb en Salva, en tirem en qualsevol moment i quan més huela a coses, millor, no? Llavors, tema fruita, hi ha diferents maneres de fer-ho servir. Es pot ficar en l'ebullició també, així ja forma part de la cervesa i queda molt integrada, tot i que rebaixa molt el gust i els aromes. En el cas que fem nosaltres és tirar-la a... quan arrenca la fermentació, dos dies després de la fermentació. La fermentació hem de pensar que dura una setmana, més o menys. Bueno, no he explicat que apagues el foc, deixes baixar 80, pots fer l'última quota, deixes 20 minutets que s'infusioni i després ja passem cap al fermentador, que la baixarem a uns 20 graus i ficarem el llevat, que el llevat, sense el llevat no hi ha cervesa. ¿Vale? És el més important i el que menys podem controlar gairebé. ¿Vale? I a partir d'aquí es deixa fermentar una setmana, es deixa reposar a menys temperatura encara perquè quedi ben clara i s'embotella amb una mica de sucre o dextrosa perquè refermentin ampolla. A dia d'avui s'injecta CO2 a la birra i s'envasa, vale? I queda una birra que, bueno, bastant semblant, però el mètode tradicional és refermentació. Vale? I la fruita, en aquest cas, jo la fico dos o tres dies després de la fermentació, que encara està fermentant, i així també s'integra, però la fruita queda molt més present en la cervesa.
1: Carai, tu.
3: Vale?
2: Quina feinada, eh?
3: És una... Sembla molt, però de veritat que en tot aquest procés ens hem begut ja tres quarts d'una altra birra que hi ha per allà.
2: Doncs vale? Molt agraïts també per aquesta explicació. Si algú vol tastar la cervesa, aquesta col·laboració que hem fet, Cinera i els Bufaganyes, pot venir aquí a Molta Malta, que durant tot l'estiu suposo que estarà per aquí disponible.
1: Sí. Fins que s'acabi.
2: Sí, fins que s'acabi. Tenim en llauna i en tirador també. I és això, amb mango té aquest toc així més d'amargor també, que està boníssim.
3: El que hem fet és una Hazy Double IPA amb llúpols neozelandesos, vale? Una cervesa molt tèrbola, fritada, amb un toc diferent amb els llúpols neozelandesos, i amb mango. Llavors, no és un suquet de mango ni és únicament una IPA, no? És algú que està bastant equilibrat i superagradable. I això, la tindrem aquí.
2: Està entrant molt bé avui, així que seguirem bevent, anava dient, però no, seguirem recomanant còmics ara, gràcies, Marc.
3: Vinga.
2: Ara ens veiem.
1: Doncs bé, ara ja...
2: Ara sí.
1: Ara comencem a recomanar còmics per l'estiu, perquè arriba un estiu molt calorós.
2: Sí.
1: Què hem de fer quan fa molta calor? Estar a casa amb el ventilador que t'apunti els cataplins,
2: sí,
1: i allà refrescant-te, o estar a la platja, o estar a la muntanya al costat de la riba d'un riu, o simplement enxufar l'aire condicionat, si és ric,
2: sí, entenc, sí,
1: i posar-lo.
2: Això hem recomanat aquests còmics de la història de la cervesa, i ara passem de la cervesa a la calor, i sí, com bé deies, i volíem recomanar un còmic que parla d'un estiu... Aquí, al Maresme.
1: Sí.
2: Precisament, al Masnou, el tenim aquí, és el Canícula, d'Adrià Turina. És un còmic que ja vam estar xerrant, de fet, amb l'autor, vam fer una xerrada,
1: sí, va venir al programa, amb ell,
2: i ens va explicar també una mica d'on sorgia. Però, bueno, creiem que és una bona recomanació per l'estiu, perquè és això, si estàs passant calor, què més plaer?
1: Sí, però és un còmic una mica bizarro, eh?
2: Sí, tot s'ha de dir. És molt boig. És un còmic, per cert, que va guanyar menció al Talent Novell al Premi Finestres de Còmic en Català de 2023, i és un còmic que és una mica... És com un thriller ambientat, com bé dèiem, al Masnou.
1: Sí.
2: Que,
1: que no surt la calàndria, perquè ningú s'espanti.
2: No surt la calàndria. Comencen a passar coses molt rares al poble. Hi ha un videoclub que també forma part una mica... És un dels protagonistes d'aquest còmic.
1: Sí, el videoclub. I aquell videoclub surten unes pel·lícules com si algú ha vist la pel·lícula de tesis, Snuff Movies, aquelles pel·lícules que rebentaven a la penya, però de veritat.
2: Sí, la protagonista és una noia que també viu una mica així, bueno, adolescent...
1: Que viu amb el seu oncle, era...
2: Sí, amb la bici es dona unes voltes per Masnou, sí. I això acaba també una mica envoltada de problemes, podríem dir. Sí. I d'aventures relacionades, sí, amb aquestes pel·lis del videoclub.
1: La típica,
2: no?,
1: adolescent que va a un abocador il·legal, que troba un sofà i es passa allà les tardes fumant cigarros.
2: Això
1: que
2: és.
1: Se li posa una veu que després la farà servir les cordes vocals per raspallar tots els marcs de les portes de casa seva.
2: Això mateix. Sí. Canícula d'Adrià Turina és un autor d'aquí, del Masnou, molt majo. També és un autor que publica, s'autoedita també fanzins, o sigui, interessants fanzins. També. Els gats aquests detectius, que també són molt divertits. Seguim amb altres recomanacions. Jo tenia una altra recomanació aquí.
1: Aquesta és d'orilla, eh?
2: Sí, és l'últim còmic de Paco Roca. Paco Roca és un autor, potser és un dels autors més coneguts d'aquí, d'Espanya.
1: Podríem dir l'autor d'Espanya, no?
2: Sí. És un autor que ha fet còmic sempre des de... Bueno, des de...
1: Fa servir... posa l'excusa a la memòria, no?, d'alguna manera.
2: Sí, sí, sí. Ha parlat sobre l'Alzheimer en Arrugues, que és potser un dels seus títols més coneguts, i també ha parlat de la Guerra Civil i d'altra... Bueno, i de la Transició. I en aquest últim còmic penso que és com el còmic més personal, o a mi m'ha donat aquesta sensació al llegir-lo. Es diu El viaje. I també està bé destacar-lo ara, perquè el protagonista d'aquest còmic està de viatge i es queda atrapat a Argentina perquè li cancel·len un vol d'avió.
1: I en el còmic està el Milei, també?
2: No surt res polític en el còmic, perquè és un còmic que parla d'amor
1: i de no amor, no?
2: Sí, et diria més de desamor.
1: Vaja, està de moda el desamor, eh?
2: Aquest personatge, el protagonista, es queda atrapat a l'aeroport, bueno, aeroport Argentina, i li cancel·la el vol i s'ha d'esperar uns dies a que surti el següent vol, i ens adonem, perquè ens ho explica, que s'ha separat fa poc de la seva parella, amb la que tenia fills, i ens explica una mica tot aquest drama de trobar-se en un lloc, amb una nova realitat, i el fet de no poder compartir aquest dia a dia i aquestes experiències amb la que havia sigut la seva parella, no? És un còmic bastant tristot, si podeu empatitzar amb el personatge. En el meu cas, sí. Llagrimeta.
1: Tens fills?
2: No tinc fills, però...
1: Quin susto.
2: Però sí, separacions amoroses.
1: Bueno, però jo també, no passa
2: res. Sí, no, jo crec que la majoria de mortals... I això, està molt bé el còmic, això, en Paco Roca sap tractar molt bé també, doncs això, les emocions,
1: sí.
2: Sempre ho ha fet molt bé.
1: Si no ploreu llegint aquest còmic, esteu morts per dintre, ho sapigueu.
2: Bueno, també et diria que és un còmic que potser no empatitza tothom, perquè, per exemple, Arrugues, que és el seu còmic potser més conegut, on parlava de l'Alzheimer, sí que era un còmic que, tot i que no tinguis Alzheimer o no tinguis alguna mare, pare, àvia amb Alzheimer, és un còmic on empatitzes molt amb els personatges, perquè t'està explicant com una aventura molt... una mica frenètica en segons quins moments, i és més fàcil empatitzar. En canvi, en aquest del viatge sí que és bastant més introspectiu, perquè aquest personatge principal coneix a una psicòloga argentina i tal. Llavors,
1: psicòloga argentina, eh?
2: Sí, és una mica tòpic, també. Però sí que és potser un còmic que sí que per empatitzar més amb el còmic crec que has d'haver viscut alguna situació similar a la que ens està explicant. És tot un drama que crec que va molt bé també per aquesta calor, per acabar de desfer-se totalment al llit. Així que si vols passem... Bueno, no, anava a dir, passem a una altra cosa, però no, seguim amb suor.
1: Si parlem de calor, parlem de suor i parlem Diario del dibujante sudoroso, de Pedro Espinosa.
2: Sí, el subtítol és El MoMA o a la càrcel, i aquest autor és el segon còmic que publica de Diario del dibujante sudoroso. El primer ja el va publicar, crec que el 2018, i va sorgir també d'una onada de calor que va haver-hi aquest any. I és una mica... Bueno, és molt autobiogràfic. I en aquest cas, pues, Pedro Espinosa és un dibuixant de còmics i parla d'ell mateix. És una cosa que els dibuixants...
1: Molt unanista, eh?
2: Sí, ho fan molt, això, els dibuixants de còmic. I això, publicat per Amanioco Ediciones, és també una lectura de lavabo, perquè és així un format molt de butxaca. I ens explica una mica això. Bueno, és l'ofici de dibuixant, no? i una mica les seves vivències en un estiu molt calorós, en el que no només està a Barcelona, sinó que també està per Logroño, Madrid... Bueno, hi ha diferents situacions i es troba a molts personatges també coneguts i altres gent del seu ofici. Uh-huh. També un còmic per suar de cancel·lada, però...
1: Com nosaltres ara mateix.
2: Perquè el Pedro Espinosa també té aquest toc d'humor que ridiculitza molt aquestes situacions de dibuixant acalorat.
1: I ara, per al tema temporal, la data que estem realment, no quan s'emet el programa,
2: sí.
1: Aquesta setmana saps quina pel·li estrenen? Bueno, s'ha estrenat ja, per nosaltres no encara, és L'Odissea, de Christopher Nolan.
2: És una pel·li que s'estrena així a lo grande,
1: sí.
2: I és una història que universal, podríem dir, no? Que s'ha reinterpretat sí. Moltes vegades.
1: Que l'ha fet Homer, més conegut com Homero,
2: sí.
1: Però, bueno, li deien a Homer, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I és la història de l'Odissea, de l'Ulisses. Qui no ha vist... A veure, un moment, al públic... Algú ha vist la sèrie Ulisses 31, que aixequi la mà?
2: Ulisses 31.
1: Bueno, n'hi ha gent. Ulisses 31, que es perdia... En aquest cas, es perdia amb el seu fill Telèmaco i amb el robot Nonó per l'espai. Jo la vaig veure, me'n recordo, la feien al Canal 33.
2: Però diu ciència-ficció, això era.
1: Sí, no? Bueno, en vez de ser l'Odissea a l'època dels grecs, era l'Odissea a una època futurista on Ulisses viatjava en una nau espacial.
2: Vale.
1: I anàvem buscant per tornar a Ítaca d'alguna manera.
2: Doncs ara ha sortit la Odissea de Milo Manara, és un còmic que vam recomanar ja fa uns programes. En realitat no és un còmic, és un llibre il·lustrat. I ara que l'he pogut llegir, si vols, podem parlar una mica més de què va això, perquè quan ho vam recomanar no ho teníem molt clar, però ara realment que l'he llegit sí que ho tinc més clar i podem parlar amb més detall, perquè és un llibre il·lustrat que sorgeix d'un projecte una mica fallit de Milo Manara. Ell, al principi del 2000, havia de fer una pel·lícula d'animació de l'Odissea, i va crear molts personatges, va dibuixar molts esbossos i personatges d'aquesta sèrie d'animació que al final no es va dur a terme, però ell, animat a fer alguna cosa amb tot aquest material, va decidir publicar aquesta obra i juntant aquests esbossos i aquestes il·lustracions que havia fet per aquest projecte d'animació, els va juntar també amb altres il·lustracions que tenia, que havia fet també per una representació de l'Odissea al teatre, i ha creat aquest, diguéssim, llibre il·lustrat, on el guió, diguéssim, la història, és una mica la que hauria d'haver tingut aquesta sèrie d'animació. Per tant, era una sèrie d'animació dirigida a un públic infantil.
1: Carai, tu, Milo Manara, un públic infantil.
2: Sí, sí, sí,
1: ojo,
2: sí.
1: Eh?
2: Curiós, perquè és un autor que sempre ha estat destacat per l'erotisme.
1: Exacte.
2: Sí, sí, per ser... Tu una vegada vas dir que era un viejo verde i jo no ho volia dir, sí. Però bueno, potser...
1: Era un viejo verde que potenciava els adolescents pajilleros, per dir-ho d'alguna manera.
2: Això podríem dir. Als anys 80 va publicar molt de còmic eròtic, també. Era una època 70-80, en què hi havia un boom de la revista també.
1: Exacte.
2: Després de la transició també, bueno, va haver-hi també aquest boom aquí a Espanya i va haver-hi molta publicació de còmic eròtic.
1: Sí, recordem l'antiga 8TV, abans City TV, que quan era City TV feien el divendres al vespre El Clic.
2: El Clic Manara, que era una sèrie també basada
1: en un còmic,
2: del còmic.
1: I en un còmic seu, que era un tio que anava amb un mando i apuntava la gent i es posava tonta.
2: Doncs aquesta Odissea de Milo Manara canvia el registre una mica, i es nota que era un projecte dirigit per nens perquè canvia també una mica el punt de vista de l'Odissea d'Homero, no? Perquè normalment el protagonista era el pare i en aquest cas és el Telèmaco el que és el protagonista.
1: A la pel·li Tom Holland.
2: Sí. I Telèmaco, aquí en aquesta història, té dos amics que són dos cíclopes.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Que estan inventats, no surten a la història original, però en aquest cas sí. Tampoc s'acaba de saber si aquests cíclopes són inventats pel propi Telèmaco o s'existeixen o no, queda aquí una mica en dubte. I doncs, li expliquen una mica totes aquestes històries que ja sabem de l'Odissea, de, pues, això, de Troia i i tot el lío que passa a l'Odissea, que no us l'explicaré ara. Aneu a veure la peli o llegiu-vos aquest llibre. No està malament, crec que com un primer, com una primer apropament a la història, crec que pot ser una mica confós, perquè és una reinterpretació bastant personal. Sí que a nivell gràfic és molt potent. Perquè
1: sí, perquè a mi l'Homenara ja sabem...
2: Però si voleu entendre l'Odissea més clàssica, potser no us animaria a llegir això abans que l'Odissea publicada directament, sense il·lustre. Seguim una mica amb altres recomanacions. Què ens proposes tu? A veure, què
1: jo, tenim per jo proposo sí. que en Daniel vingui a la palestra.
2: Sí?
1: Sí, perquè no hem parlat de superherois encara i l'estiu sempre...
2: Sempre convida a superherois.
1: Un aplaudiment a en Daniel.
2: En Dani, tenim aquí.
1: En Dani és un... El coneixem de venir al Molta Malta i un dia que vam venir a fer el primer programa aquí al Molta Malta vam descobrir que també era comiquero ell i el seu col·lega, que ja no me'n recordo el nom, en Rubén. I doncs vam dir, ostres, i un dia va començar a donar-me la brasa de te tienes que leer el Absolute Batman. El Absolute Batman es muy bueno. Absolute Batman por aquí, Absolute Batman por allá. I vam dir, ostres, pues quina bona manera de proposar l'Absolute Batman com a lectura de l'estiu.
2: De fet, tenim pendent de que vingui tant en Ruben com en Dani a l'estudi de Mataró Ràdio per poder parlar de l'Absolute Batman amb temps i espai, bueno. Que ja vindreu tots dos. En Ruben fa cara de no està molt convençut, però ja vindran ja. Però avui sí que volíem fer 5 cèntims perquè creiem que és una obra de superherois que bastant fresca, comparat amb tot el que s'està publicant ara. I això, vosaltres que ho esteu seguint, sobretot tu, estàs seguint el dia la publicació dels Estats Units, no?
4: Sí.
2: Fes-nos 5 cèntims de què va aquest Absolute Batman.
4: Bé, DC aquí el que ha fet és renovar l'univers de Batman i ha creat un Bruce Wayne amb 19, 20 i pocs anys, boxejador. La seva família és molt diferent perquè no té calés. Vale? Amb la qual cosa, aquest Batman es connecta més amb la gent més jove, no? Perquè és més fidedigna, no? És més real.
2: Perquè no tenen calés.
4: No, per això, sinó perquè...
1: No viu a la mansió, vive en un piso d'alquiler.
4: Té un esport, no és tan intel·ligent, no té tan...

0: I fa un treball de fons, perquè al principi et sorprèn, però és que fins que arribes als 20 grapes que porta, estàs sorprès a cada còmic. És espectacular.
1: Jo crec que no seria spoiler dir que un dels villanos que surt... Que vols que en parlem? No, no, no entrem molt,
0: A
1: no?
0: veure, estan tots, eh?
1: Ja estan
0: Ja
1: tots.
0: et dic que estan
1: Hi ha un
0: tots.
1: que
0: Ara,
1: destaca els
0: estan
1: altres,
0: que
1: no?
0: no els reconeixes, eh? Però
1: Ja.
0: cap ni un.
1: En aquest nou món també s'ha de destacar a nivell gràfic també tota la reinvenció, diguéssim,
0: Sí,
1: que han
0: sí.
1: fet. El Nick Dragotta, que és
0: El
1: el
0: Dragota.
1: dibuixant dels primers números. No sé si després va a
0: Sí, va
1: seguir,
0: fer
1: eh?
0: un treball espectacular,
1: Sí.
0: però després del canvi, quan
1: Sí.
0: veus el Canete,
1: Sí.
0: dius, ostres, a veure, ostres, no, no, no. Fa un treball d'art de fons que també funciona. O sigui, és
1: Molt potent.
0: continuar a tope. O sigui, sí.
1: D'aquest univers
0: A dalt.
1: absolut, també, això ja en parlarem a la ràdio un
0: Sí,
1: dia
0: sí, sí.
1: tranquil·lament.
0: Batman,
1: Ha sortit Superman, ha sortit
0: Superman.
1: Wonder Woman també, que a nivell
0: En
1: gràfic
0: fi,
1: també és
0: Superwoman és un...
1: superpotent.
0: Sí, és una direcció d'art brutal.
1: I aquest absolut Batman s'ha de dir que fins ara s'ha estat publicant aquí a la península en format grapa i estem esperant a veure si el podem llegir en un format una mica més de...
2: Que és el format que més ens agrada a tu i a mi, que és el tomito,
0: El
2: no? El
0: Tomito, sí.
2: tom que estiguin tots els números.
0: Clar,
2: El
0: perquè va
2: llegirem. Jo t'ho
0: cosetes.
2: prometo,
0: Sí.
2: he sigut tan insistent que jo em comprometo que quan surti el tomo me'l compraré al Pipa Còmics i me'l
0: Vale.
2: llegiré.
0: Vinga.
2: Perquè
0: I ens
2: té pinta...
0: abraçarem, ens abraçarem, perquè serem feliços
2: Evidentment.
0: tots.
2: I
0: Tu
2: ens
0: també,
2: convidarem a
0: eh?
2: birres.
1: Jo, de fet, sí que vaig llegir la primera grapa i
0: Ah.
1: em vaig quedar amb ganes, però no, no vaig seguir. O sigui que ja seguirem llegint. Això, no sé si volies afegir alguna cosa més d'aquest... És que és difícil sense fer
0: És
1: spoiler, eh?
0: que,
1: Potser hauríem
0: clar, jo...
1: d'esperar-nos a...
0: Clar, jo el tinc al dia
1: Sí.
0: i llavors ja estic veient per on va i és com molt
1: S'han de
0: difícil.
1: dir també que han sortit alguns especials així, rotllo one shot, que es poden llegir sense
0: El
1: seguir la...
0: meravellós Arkham
1: Sí. Què
0: M
1: tal aquest?
0: és molt bo. Al principi comences a llegir-lo i dius, on estic? Perquè estic en una altra època, aquí el
1: Sí.
0: Batman on està? És meravellós perquè és una història clàssica, gòtica, molt profunda, psicològica. Una meravella.
1: Genial.
0: En una grapa.
1: Ens quedem amb aquesta recomanació de superherois, que havia d'haver-hi alguna. Merci, Dani, per aquesta...
2: Un aplaudiment al Dani, sisplau.
1: Gràcies.
2: Ja queda molt poc programa.
1: Això, anirem acabant. Si vols, seguim una mica de
2: Sí.
1: ficció. Hem començat molt amb realista, històries més socials, també, i tal. Si vols, anem acabant. Ens agrada la ciència-ficció, també, i volíem destacar aquest còmic que ens va enviar el David Pàmies.
2: Una de les coses més maques de fer el programa és que al final et fas amic d'alguns dels autors. El David Pàmies el vam conèixer amb El rei dels cargols, que és un còmic bizarro de dos policies desastres que persegueixen coses
1: Amb
2: paranormals,
1: molt d'humor, sí.
2: amb molt d'humor negre. I ara ha fet un que es diu Trojan. En David Pàmies viu a Suïssa perquè treballa allà, i amb Laurent Gokec ha fet aquest còmic que és... Imagina't que hi ha un apocalipsis i després de l'apocalipsis les intel·ligències artificials agafen el poder i comencen a dissenyar el nou món, no?, d'alguna manera, i és el que va aquest còmic.
1: És que les IAs estan portant... O sigui, són les
2: Van
1: jefes, les
2: a
1: IAs.
2: tota metxa, com
1: Sí.
2: diria en Santa Justa Clan, eh?
1: És un futur distòpic que potser no és tan distòpic perquè les
2: Sí,
1: IAs ho
2: ho
1: controlen
2: tenim.
1: tot.
2: És un dibuix una mica que em recorda a mi els dibuixos quan Jeff Lemire no fa de guionista i fa de dibuixant.
1: Sí, crec que funciona molt bé perquè és com un estil que aparentment senzill, no?, però que realment funciona perquè és això. O sigui, el protagonista és com un outsider també, que està fora d'aquest sistema més controlat de les ciutats i està com vivint a fora de les ciutats. I podríem dir que és com un capítol de Black Mirror també, perquè és això.
2: Sí.
1: Ell, hi ha un assassinat de dos bessons, doncs s'ha d'investigar aquest assassinat i el protagonista ho fa a la seva manera. És una aventura, això que em deia, molt thriller i molt fresca, i el dibuix crec que acompanya molt bé també perquè és això, és molt fresc
2: Sí.
1: i el color també molt potent. Sí, anem acabant
2: Anem
1: perquè...
2: acabant molt ràpid,
1: Sí,
2: mira,
1: sorry, va.
2: molt ràpides.
1: És que hem portat molts còmics,
2: He portat molts
1: però...
2: còmics i... Però bueno, el Hellblazer és un còmic molt xulo. Recordeu tots la pel·li de John Constantine?
1: Sí, que hi ha uns anys.
2: Pues la pel·li de John Constantine està treta d'un còmic. Quan va desaparèixer, diguem, ECC...
1: Keanu Reeves era John
2: Keanu
1: Constantine, no?
2: Reeves, Al
1: Keanu
2: Pacino.
1: Reeves.
2: Exacte, pues el Keanu Reeves era...

0: al Hellblazer. Aquí teniu la història des del principi amb Mike Delano, que és el primer...
1: Jamie Delano, eh?
0: Jamie Delano, Mike. Jamie Delano, que després passarà per Garth Ennis, un dels millors guionistes del món de la història del còmic.
1: Molts guionistes britànics han escrit aquest personatge. Sí.
0: I és un personatge que és com tindria que ser en la realitat el nostre amic de Quarto Milenio.
1: Sí, és un detectiu paranormal, no?
0: Exacte, és un detectiu paranormal que va pues, desterrant dimonis cap a l'infern un altre cop i resolent coses paranormals.
1: Té també un toc d'humor negre, sempre. Un toc més d'un humor negre, humor anglès.
0: Sí, i de molt de tabac, perquè també, sabem que és un noi que té càncer de pulmó i segueix fumant a tope, però per alguna raó segueix viu perquè potser...
1: Potser té algun poder també paranormal.
0: Ah, exacte.
1: Això, he d'investigar diferents casos, es foten uns lius també molt potents i ara s'està publicant en aquesta edició de Panini, que és la biblioteca DC, i està sortint també. Potser us diria que aquests primers números més clàssics són per lectors de còmics ja més habituals, que us moli el material més clàssic, però si llegiu algun dels números així més actuals...
0: Quan comenci Garth Ennis ho podeu comprar perquè disfrutareu molt.
1: Sí, sí, sí. Realment són històries que es poden llegir moltes de manera autoconclusiva, però són així com aventures petites, i quan coneixes el personatge una mica ja veus una mica de què va. També s'ha de dir, algun dels dibuixants es basa en la figura del cantant de Sting per fer el personatge.
0: Diu, cert que té certa semblança.
1: Sí, sí, sí. La cara li tenen ben agafada. I vols acabar amb alguna altra recomanació?
0: Vinga, una, ja que fa molta calor, ens anem
1: a Noruega.
0: A Noruega, aquest còmic de Magius, que és un autor murcià, es diu Black Metal, i explica una mica la història del Black Metal de Noruega, de com el moviment Inner Circle, que més que un moviment també... No sé si arribava
1: a ser... Jo diria que era una secta, fins
0: i tot. Arribava a ser grup de música, fins i tot. Érem tan satànics que eren més satànics que Satanàs.
1: Eren diversos components de diversos grups de música, rotllo Mayhem, Burzum, i la van liar bastant...
0: Sí, van decidir que acabem el cristianisme, hem de cremar esglésies, hem de fer assassinats perquè Satanàs ens reculli en el seu. I la van liar molt parda.
1: Històries reals que van succeir a Noruega fa uns quants anys, i que sembla que puguin ser anècdotes o històries inventades, però realment són coses que van succeir. I, de fet, si visiteu Noruega ara, es poden visitar aquestes esglésies.
0: Exacte, cremades, i tot ho van fer des d'una botiga de discos, que dius, ostres, tu, un lloc tan cultural que sigui un lloc tan assassí, no?
1: El black metal és aquest estil de música molt sorollós, que sempre ha estat molt lligat també a aquestes també històries...
0: Que el bombo no va negre, es va semicorxeres.
1: Sí, a vegades aquestes històries són mentida, però moltes d'altres vegades són de veritat, fins i tot assassinats entre membres de grups de música i tot. O sigui, que molt curiós també descobrir la història del black metal de la mà de Magius, que també és un autor mític, publicat per Outsider Comics.
0: Amb una edició meravellosa.
1: Amb les pàgines tintades en negre.
0: Les pàgines tintades en negre, la portada rugosa com si fos de cuir. Què més quieres?
1: Molt bé. Amb aquest viatge a Noruega així més fresquet, podem acabar aquest últim programa de la temporada dels Bufacanyes. Ja veurem si tornem al setembre. En principi,
0: El 15 de setembre tenim programa, eh?
1: Sí? Vale, perfecte. Sí. Ha sigut un plaer fer aquest programa en públic aquí, al Molta Malta de Mataró, la cerveseria. Us recordem que tenim la cervesa que hem fet en col·laboració amb Cinera, que és aquesta Hazy IPA de pressa, que ara em penso prendre un altre got, jo.
0: Jo ja vaig pel segon.
1: Sí? Vale.
0: Sí, jo sí.
1: De mango, perdona, la de pressa va ser l'any
0: passat.
1: I un plaer també a tot el públic que ha estat per aquí escoltant-nos i passant calor, i us animem a seguir bevent. Ara farem també un petit sorteig de còmics.
0: Ara, bona cara de programa.
1: I amb tots els oients d'Ufacanyes ens veiem al setembre amb més còmics.
0: Molt bé, doncs fins al setembre.
1: Fins ara.
0: Adéu-siau. Yeah!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, dues de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Allà Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap S-alert per avisar la població.
2: E-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè no és una ciència exacta, la meteorologia, i per tant no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: També ha afectat els aiguats a la mobilitat. La carretera N340 ha estat tallada al llarg d'aquest matí en dos sentits per acumulacions i inundacions. S'ha reobert a quarts de vuit i pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit també inundacions aquesta matinada i ha obligat a tallar diverses línies que s'han pogut reprendre amb horaris alterats cap a les 9. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa, per una incidència en la infraestructura entre Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord. Renfe està gestionant un servei alternatiu. També registren afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han fet diverses identificacions i han encapsulat un grup de manifestants de col·lectius antifeixistes en una banda de la plaça Sant Jaume, que està blindada amb una dotzena de furgons policials a l'espera de l'arribada de simpatitzants de Save Europact. Està prevista una manifestació del moviment d'extrema dreta precisament a partir d'ara mateix, d'aquesta hora a les 7 de la tarda, mentre que diversos grups antifeixistes han cridat a parlantar-li cara amb una concentració des de les 6. I en marxa també des de les 6, des de fa una hora, la Diada de Festa Major del Catllà, que es pot seguir en directe per les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
5: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
4: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
5: Home, testimonis.
4: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
5: A la teva ràdio local.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Funky Tracks Radio.
8: Elegido producto del año por los consumidores.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: comença amb una nova entrega de la Jove en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulli de Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja hem tornat de vacances i comencem per actualitat. Una mica d'actualitat, què tenim?
1: Doncs mira, una mica d'actualitat. Impressionantment, després de 4 anys d'emissió,
0: sí?
1: Futurama no està cancel·lada.
0: Ah.
1: Jo vaig tirar l'òrdago de que potser tornaven a Fox com havia fet American Dad, però no. Es veu que la sèrie tampoc continuarà amb el seu format habitual de 10 capítols de 25 minuts cada any, sinó que ha preparat 3 especials que se suposa que equivaldran en temps a una temporada de 10 capítols, i aquests especials s'aniran llançant, sobre la marxa, diguéssim.
0: Vale.
1: El proper s'estrenarà a Nadal del 2027, de l'any que ve.
0: Vale.
1: Mentrestant, estem amb l'emissió de la temporada 13 o 14, ara mateix no recordo gaire bé. Segueix bastant bé, com l'última temporada. La qualitat està bastant bé. Estic bastant content de que després de 3 cancel·lacions i de tants problemes, Futurama segueixi funcionant bé. És pràcticament un miracle. No ho entenc, però me n'alegro molt per amb ells. I què més? Te n'anava a dir una altra, però ara mateix se m'han anat del cap. Així que potser tampoc era tan important. Ah, sí, sí. Ha acabat Muertos SL a Netflix.
0: Anda.
1: Temporada 4. És una sèrie rodona. Què voleu que us digui? Per mi, perquè és que tampoc se n'ha fet gaire. Una de les comèdies espanyoles des de la pandèmia fins aquí, jo crec que la millor.
0: Perquè a més va,
1: com a
0: va
1: mínim,
0: de la pandèmia,
1: top 3.
0: Va de la pandèmia o m'estic...
1: No va de la pandèmia, però sí que parla, bueno, del negoci funerari, i els inicis o el punt de partida és que bé que ens van les coses després de la pandèmia.
0: No és una sèrie. Ironia.
1: Correcte. No, al revés, perquè clar, durant la pandèmia va morir molta gent i per amb ells va ser el gran moment. Però a priori tenia pinta de ser una sèrie amb humor de molt mal gust, perquè clar, fer una sitcom, sí, d'un lloc de treball amb una funerària, pues té els seus perills, però què va? Escolta, és una sèrie que sí que abusa de l'humor negre, però és molt divertida. En 4 temporades només han fet 26 capítols, crec. Són supercurtets, són molt divertits. Muertos SL la teniu a Netflix per mirar-la quan vulgueu sencera, perquè ja està acabada. Vull dir, fantàstica. M'ha encantat a mi.
0: Perfecte. Jo, no és clar, és que no és de sèries, perquè com que és actualitat i ara en recordo, a Netflix ara es pot veure la pel·lícula Orfebre, que sortia la Michelle Jenner i el Mario Casas.
1: Sí.
0: Que es veu que va ser... Bueno, segons Antoni Lasso, no val res. Pues ara també la podeu... No és una sèrie, però també la podeu mirar a Netflix, que mira tu.
1: Mira, parlant de pel·lis, com a mínim les meves són derivades de sèries.
0: Vale, perfecte. Hasta aceptamos por vos.
1: S'ha sapigut, per filtracions, al tanto, no per confirmació oficial, però és que Disney ara fa com una mena de convencions pròpies, que es diuen, la d'aquest any crec que es deia de 23, no ho sé, una cosa així, presentant i fent convencions de fans com a la Comic Con, però amb els seus productes. Pues bé, es va fer un panel de Los Simpson i es va estrenar també, o sigui, es va donar a conèixer el títol, suposo que oficialment ja confirmat, perquè, o com a mínim provisional, però de manera oficial, de la pel·li de Los Simpson nova, i es dirà, o sigui, la pel·li de Los Simpson antiga es deia The Simpsons Movie, aquí no hi ha cap mena de complicació, doncs la nova es diu The New Simpsons Movie.
0: Vale.
1: I també s'ha estrenat un petit avançament, encara amb l'animació molt rudimentària i sense acabar i sense colorejar, de un segment de la pel·lícula.
0: Fins aquí l'actualitat. Bueno, la meva altra actualitat, que no interessa a ningú, és que he tornat a mirar Friends, estic tornant a mirar Friends.
1: Bueno.
0: Vale, vaig per la 5a temporada.
1: Molt bé, ostres, t'estàs donant pressa, no?
0: Perquè Friends, crec que ho direm més endavant, i de fet ja ho hem dit moltes vegades, és la típica sèrie...
1: Confort, sí, no?
0: I que en moments així raros, pues és el que va bé. I, buah, quina sort que tornis a Netflix, la veritat. Avui, el que fem és, recuperem aquelles entregues que fèiem de què se n'ha fet bé. Avui ens centrarem en L'Internado, que és una de les sèries espanyoles per... No sé si dir-ne per excel·lència o no, però que va marcar i que va enganxar molta gent. Així que comencem a escoltar el tràiler.

0: Tu la vas veure?
1: No vaig veure l'internado.
0: No
1: jo
0: quan, entenc
1: jo quan vaig
0: com
1: preparar...
0: Iván Usson no va poder veure l'internado.
1: No? És que jo era més de comèdia. I l'internado no. Era molt de plorera.
0: Sí, comèdia no miraria, t'ho dic jo.
1: No. Jo, mira, però... jo és que no vaig mirar ni amb el seu dia ni Los Serrano. De fet, continuo amb el meu visionat de Los Serrano, que ahir vaig veure el capítol on es mor Lucía. Perdó per l'espoiler, si no m'heu vist Los Serrano.
0: Jo crec que ho vaig explicar. A mi l'espoiler m'ho va fer un altre periodista d'aquesta ciutat, quan no l'havia vist.
1: Però quin capítol més dramàtic, de veritat, sí. Quina, clar, és evident, si li ha mort la segona dona que se li mor a Diego, i la segona mare que se li mor als fills de Diego, sí. I la mare biològica de Tete, que també... Bueno, en fi. Sí. És un drama terrorífic, allò. Però bueno, parlant de drames, avui parlem de l'internado, eh?
0: I què tires tu, no?
1: Jo tiro, perquè clar, amb aquesta... Jo he fet seccions de què fue de ellos, amb sèries que a mi m'agraden, però avui estic bastant peix amb aquesta sèrie, per tant, tu m'ajudaràs.
0: Vinga, jo t'ajudaré.
1: Vinga, va. Doncs això, una sèrie que va anar més enllà que Los Serrano, perquè Los Serrano va ser una gran cantera d'actors. Aquí ha estat una cantera d'actors que han creuat fronteres, els ha exportat, per així dir-ho. Va sortir una futura nominada a l'Oscar i algun dels actors més cotitzats d'Espanya i diverses cares habituals de grans produccions de Netflix, Movistar i A3Media. Comencem per Ana de Armas, no? És, jo crec, de llarg, la història més sí. Espectacular, més exitosa del repartiment de l'internado. Perquè en acabar l'internado va decidir marxar a Los Angeles, sense pràcticament dominar l'anglès, i després d'uns primers anys difícils va començar a enlairar-se amb War Dogs, però el seu gran salt va arribar amb Blade Runner 2049. Més tard vindrien Knives Out, on va ser nominada al Globus d'Or, No Time to Die, com a Noia Bond, i Blonde, interpretant a Marilyn Monroe, un paper que li va valer la nominació a l'Oscar, una de les actrius europees més cotitzades de Hollywood. Continua actuant, sí, i evidentment al primer nivell.
0: Sí, jo crec que...
1: Més que l'internado, a mi se'm fa molt difícil imaginar-me aquella Ana de Armas de Mentiras y Gordas.
0: Ja.
1: Ha sabut reinventar-se molt i molt bé.
0: T'anava a dir això, Jo crec que era l'internado... O els papers, mira, els papers aquí a Espanya no l'han ajudat. Recordem un dels fragments, per exemple, de la Carol a l'internado.
2: Bueno, ya podéis salir. A ver si así aprendéis que a partir de las 11 no se sale de las habitaciones. ¿De acuerdo?
3: Vamos, tenemos que tomarlo a la medicina.
4: Las tengo yo. Antes he ido al baño y aprovecho y las he cogido.
5: ¿Ya es Navidad? Yo no te compro nada, Cari.
3: Gracias, Julia.
4: Gracias.
5: ¿Qué coño es esto?
4: ¿Qué pasa?
5: No sé, esta ampolla no sabe medicina.
3: A ver.
5: Mira.
3: Es verdad, sabe agua con sal.
4: Dame.
3: Son las medicinas, agua. ¿Quién se lo han puesto?
4: No lo sé, yo las he cogido todas y las he metido dentro de la mochila. Se supone que tienen que ser todas iguales.
5: Pues no lo son. Esa ampolla es para alguien que no la necesita.
4: Es para el chivato.

0: ¿Qué pasa? ¿Soy yo? La chivata soy yo, ¿no? ¿Eso es lo que pensáis?
1: No et venen ganes de mirar-la? És que a mi, si només de recordar, anirem recordant diferents fragments, només per recordar-los, no sé, ja tinc ganes de mirar.
2: Pues mira, la tens, no sé si tens Prime Video.
1: No.
2: Però pues, Prime Video està, crec, diria l'internador.
1: Perfecte, en fi, ja mirarem. A veure, qui
2: hem més? Parlat de Ala de Armas, que va sortir a Mentiras y Gordas. Una altra persona que també va sortir a Mentiras y Gordas és Ion González, que també va compartir, evidentment, cast amb Ana de Armas a El Internador, que és de lo que estem parlant avui. Va ser l'ídol adolescent de la sèrie, però ha sabut mantenir-se molt lluny de l'etiqueta de noi guapo, també una mica com a conseqüència de lo que li va portar aquest paper
1: sí,
2: a nivell de rodatges i de històries. Després de l'Internado va encadenar protagonistes a Gran Hotel, Bajo Sospecha, Las Chicas del Cable i més recentment Memento. Ha treballat gairebé sempre en sèries de prime time i plataformes, convertint-se en un dels actors més fiables de la televisió de la ficció espanyola. Disculpeu. Ha rebut diverses nominacions als premis de la Unió d'Actors i, evidentment, sí que continua actuant. Si vols, podem llegir aquest titular tan divertit que ens fa sempre el ChatGPT, que diu: Ivan no només va sobreviure a la Laguna Negra, es va convertir en un dels grans protagonistes de la televisió espanyola. Pues fantàstic.
1: Sí, estic d'acord, estic d'acord. Mira, ara podem recuperar justament el capítol 1. Aquí els protagonistes són Marcos i l'Ivan. L'Ivan, em sap greu, Ivan, però rep una pallissa. Bueno, una pallissa. El Marcos li pegui.
2: En fi.
1: Ho escoltem.
3: Marcos, te llaman tus padres en el teléfono del pasillo.
4: Paula, llaman papá y mamá.
5: Bien, les vamos a decir que nos llevan a casa, ¿verdad, Marcos?
4: Sí, vamos, ¡corre! Mamá.

0: Marcosa, ¿dónde vas? ¿Mami? ¿Mami?
1: ¡Quieto!
2: Sí.
3: ¿A ti qué coño te pasa? Y tú no sabrás por qué te ha pegado, ¿verdad? ¿No tenéis nada que decir?
4: Si quieres darme otro golpe, dámelo.
5: Després parlarem d'aquesta veu que s'ha sentit per aquí, eh? Que sé que molts oients l'ubiquen en una altra sèrie, en un altre registre.
6: En unes altres sèries, perquè ha estat a les dues. Però bé, estàvem parlant ara mateix de Ion González i saltem a Blanca Suárez. És que són actors dels que jo crec que tampoc caldria fer un... Sí. D'on estan ara, però bueno, com que ho fem amb tot el cas.
5: Exacte.
6: És una de les grans estrelles sorgides de la sèrie, un altre cop, 3 de 3, no? Després va protagonitzar El Barco, un altre fenomen televisiu del que algun dia també hauríem de parlar, eh?
5: Sí,
6: perquè
5: sí,
6: és d'aquella època de sèries espanyoles. És d'aquella època de sèries espanyoles, grans produccions que intentaven ser grans produccions, però que no sempre ho aconseguien, no? El Barco, Pirates, en fi, hi ha aquí una gran època per repassar. Però bé, més tard també va protagonitzar Les Xiques del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix. Al cinema, Almodóvar la va fitxar per La piel que habito, que li va valer per una nominació al Goya com a actriu revelació, i també ha triomfat en pel·lícules com Perdiendo el Norte o el cuarto pasajero. Durant anys ha estat una de les actrius espanyoles més mediàtiques i imatge de marques internacionals, eh? Evidentment, sí que continua actuant. Aquí tots, pràcticament, els que no se n'han anat, per així dir-ho, segueixen treballant tots en aquesta sèrie, eh? Júlia va deixar de veure Fantasmes per convertir-se en una de les grans estrelles del cinema i la televisió espanyola.
5: I diria, ara no sé si això està actualitzat, eh? Però durant uns anys va ser l'actriu més ben pagada de tota Espanya.
6: Mira,
5: la que més cobrava.
6: Mira, molt, molt bé.
5: De tota Espanya.
6: Mira, per cert, m'he deixat que també està Respira ara.
5: Bueno, és veritat.
6: Queda una última temporada, que a veure si la tiren ja i ens traiem aquesta tirita ja. Perquè,
5: sí, mai millor dit. Mai millor dit.
6: No era a propòsit, eh?
5: Sí, sí. Doncs escoltem el moment en què la Júlia, la Blanca Suárez, aterre a l'internador, la seva primera aparició.
7: Aquí, tucanaltv.com, lo vas a ver.
8: Tu nueva cama, Julia, tus nuevas compañeras, Victoria y Carolina. Ser amables con ella, ¿eh? Desde hoy se os harán análisis de orina para comprobar que no consumís drogas.
9: ¿Qué?
8: Y que no se os olvide limpiar las cuadras en los descansos.
9: Estoy harta.
8: Esto es un infierno, joder.
9: ¿Y tú a qué clase vas?
10: Yo a ninguna. Yo me piro de aquí.
9: Oye.
10: Bueno, un placer, ¿eh? Iba a volver, solo quería despedirme de mi padre.
8: Ya nos había advertido tu madre que querías verle y nos lo había prohibido expresamente.
10: Pero no es justo.
8: Eso lo tendrás que solucionar con ella. En lo que a mí concierne, te diré que está terminantemente prohibido salir del recinto escolar sin permiso. Así que ve a ponerte el uniforme y a clase.
10: Pero...
8: Y te quitas ese piercing. Vamos, ya.
11: La fo...
10: ¿Es esto cuarto B?
11: Sí, pero la clase ha empezado hace media hora.
10: Ah, pues entonces ya para lo que queda me...
11: ¿Dónde te crees que vas? Pasa, anda, pasa, pasa. Siéntate.
6: Torna a aparèixer. Eh?
5: Torna a aparèixer i el... Clar, els oients no ho veuen, però lo guai d'aquesta escena és la samarreta que porta Blanca Suárez, bueno, Júlia, que posa No me mires las tetas.
6: Molt bé.
5: Que, clar, llavors ja el professor reacciona i ella el que fa és treure-se-la.
6: Molt bé.
5: L'entrada de Blanca Suárez a la sèrie és d'aquest nivell.
6: Trepitjant fort, molt bé, molt bé. Sí, al final sí. L'hauré de mirar l'internado, però en fi.
5: És que jo no sé què estàs tardant.
6: Vinga, va, seguim amb actors de l'internado i parlem de Martiño Rivas, que interpretava a Marcos, protagonista masculí de la sèrie, que ha mantingut la seva carrera, bueno, una carrera molt regular. Ha protagonitzat Les xiques del cable, el thriller Sé quién eres i, al tanto, la sèrie Nacho, que era un biopic de Nacho Vidal.
5: Què diu?
6: Sí, senyor, l'actor per adults. A més, una sèrie que va estar envoltada de polèmiques i de coses rares, perquè era una sèrie que era com... hi havia una plataforma que era Lionsgate Plus, que se suposa que s'havia de... que operava a Espanya, i aquesta era una de les sèries que s'havia d'estrenar com a... diguéssim... com dir-ho? Com un buque insígnia, no?, de la plataforma, una de les seves primeres produccions espanyoles. Resulta que aquesta plataforma va xapar abans de que poguessin estrenar aquesta sèrie. Aquesta sèrie va ser comprada per A3Media i es va emetre a A3Player. I no sé si es va arribar a tirar algun capítol a la tele. A més de tot això, és una sèrie que va estar envoltada de polèmiques a la seva producció des del càsting, ja començant, vull dir que... En fi, paral·lelament, també ha participat en produccions internacionals, cal dir-ho. Paral·lelament, ha desenvolupat una faceta com a escriptor i és molt actiu al teatre. És un actor que ha fugit dels papers repetitius i ha buscat registres molt diferents. Continua actuant, i segons el titular del ChatGPT diu, Marcos ha sabut reinventar-se constantment sense desaparèixer mai del panorama audiovisual. Bueno, aquest titular serveix per tots,
5: Sí, la veritat.
6: Vinga, va.
5: Vinga, Marta Torné.
6: Ui, Marta Torné, en fi. També és una de les grans reinventades, d'aquest cast. Va saber que diversificar la seva carrera molt bé, Ha continuat actuant, però sobretot s'ha consolidat com a presentadora de televisió en programes com, al tanto, Cámbiame, no sé si recordes aquest programa.
5: Sí.
6: Algo pasa con Marta.
5: Aquest no recordo.
6: I altres espais d'entreteniment a Mediaset i TV3, com per exemple podria ser Eufòria, no? El gran concurs musical de TV3 que presenta justament juntament amb Miqui Núñez,
5: Exacte.
6: És un dels pocs membres del repartiment que ha tingut també tant d'èxit davant de les càmeres actuant com a presentant.
5: Sí.
6: Continua actuant esporàdicament. Bueno.
5: Sí, jo no sé si... O sigui, molt esporàdicament, diria.
6: Sí, presenta més del que actua actualment, sí. Bé, la Maria va deixar el Laguna Negra per convertir-se en una de les presentadores més conegudes de la televisió. Uh-huh. Més conegudes, escolta.
5: Sí, too much, una mica massa. Però jo reconec, la Marta, per no ser... Bueno, no sé si és actriu o si té formació d'actriu, però el seu pas per l'internado a nivell interpretatiu... I va haver escenes que no les tenia fàcils i se'n van sortir molt bé. A mi la veritat és que em va enganxar molt. Escoltem un dels trossos, per exemple.

No me quieres. Dímelo. Dime que no me quieres.

0: Vete, Mario.
1: Bueno, és evident que això era un àudio de recopilació de moments, ¿vale? Que amb la musiqueta aquesta no se sentia molt. Però ja et dic, per mi va ser una sorpresa, eh? I, uf, bastanta plorera.
2: També dic que en aquella època, amb aquella sèrie i amb l'edat que tenien tothom, no era fàcil fer el que feien, eh?
1: No, estic d'acord.
2: Normalment aquestes produccions televisives anaven a tota pastilla per gravar, i per gravar drama a tota pastilla és complicat, eh?
1: Sí.
2: En fi, passem a un dels grans noms, que ja era un dels grans noms abans d'entrar a l'internat, com és Luis Merlo, eh? Sí. Ja el coneixíem tots per la famosíssima sèrie Aquí no hi quien viva, no sé si a algú li sonarà d'alguna cosa. Interpretava el inoblidable Mauri, eh?
1: Sí.
2: Després de l'internado també va tornar amb els Caballero, amb la que s'avecina, interpretant el pianista, que no me recordo com es diu, Bruno Quiroga.
1: Carai, que tens.
2: Sí, déu-n'hi-do. També va participar al Secret de Puente Viejo, ha continuat sent una figura imprescindible del teatre espanyol, membre d'una de les sagues, de les grans sagues teatrals del país, i acumula més de 4 dècades de carrera. No sé si ho saps, però la seva mare és Maria Luisa Merlo. De fet, ell es diu Merlo perquè va agafar
1: el cognom de la mare
2: perquè el seu pare era també el gran Carlos Larrañaga.
1: És que clar.
2: Sí, com per no ser actor.
1: No. Sí, també, sí, però uf, el pes que portes.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do. Però bueno, escolta, jo penso que se n'han sortit, eh?
1: Uh-huh.
2: El 2017 va superar una greu insuficiència respiratòria que el va mantenir apartat temporalment dels escenaris, però actualment està totalment recuperat. Héctor, segons el titular de ChatGPT, continua sent un dels grans senyors de l'escena espanyola, estem d'acord.
1: Estic d'acord. La seva interpretació era molt bona, ¿vale? Però el millor de tot eren les preses falses de Luis Merlo.
2: Bueno, però sempre ho han estat, eh? Perquè
1: sí,
2: aquí no hi ha qui viu la casa vecina, també. Eh?
1: Són del millor. Per tant, recuperem algunes de les preses falses de Luis Merlo a l'internador.
3: Competitividad. Oh, no, no. Esto... Esa es la idea que os quiero inculcar. Te juro que en esta la digo por mi madre.
4: Por dar su opinión, porque fueron valientes.
5: En clase...
6: En esta vida o se es un triunfador nato, lo que es un... Joder, tío, no sé.
7: Venga, pica la frase.
6: Venga, ¿cómo era? Ya sé que es la frase.
8: ¡Paula! ¡Paula! ¿Estás bien? ¿Sigo?
9: Ella sí, pero tú...
8: Yo no.
10: Pues pasa que... Nada, mira a la mi hermana, ve, bola, bola.
11: Vale, ¿qué es una moraleja?
3: Una moraleja es... pues un consejo que hay en lo... Voy a pedir un préstamo para comprarle el Frufru. Cuando lo haya comprado el Frufru, lo voy a empanar, le doy vuelta y vuelta, y luego ya al horno. Y se permite chulearnos y se ha hecho foto.
1: Fan riure, però la veritat és que quan el CDB passa tan sovint,
2: sí,
1: per bueno, després poder-ho tirar endavant...
2: Ja t'he dit que és un clàssic de Luis Merlo entrebancant-se amb alguna cosa, començant a parlar com una mena de rus,
1: sí,
2: o una cosa així, i acabant la presa falsa amb un... Rrrr, no?
1: Sí.
2: Com per acabar de polir la dicció. En fi,
1: saltem
2: a Natàlia Millán, que interpretava Elsa. Aquesta no la tinc gens localitzada.
1: No?
2: No. Abans de l'internado ja era una estrella del teatre musical, després ha continuat alternant televisió amb grans muntatges com Cabaret, Chicago o Billy Elliot. També ha aparegut al Ministeri del Tiempo i Los Protegidos i a altres sèries. Es considera una de les millors actrius de musical d'Espanya.
1: Carai.
2: Evidentment, continua actuant, i el titular ens diu l'Elsa mai ha deixat els escenaris i continua sent una referència en el teatre musical.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Sí. Marta Mazas.
2: Així és, va ser una de les grans beneficiades per la sèrie, eh? Després de l'internado va encadenar èxits com Bandolera, Velvet, Pequeñas coincidencias o Días mejores, convertir-se en una de les actrius més habituals de les comèdies romàntiques espanyoles. També va presentar Les campanades a Televisió Espanyola i és una cara molt vinculada a Tresmèdia. Continua actuant? Sí. L'Amèlia va passar de professora misteriosa a reina de la comèdia romàntica televisiva. Bueno, pues venga.
1: Perdó, és que no podia engegar el botó. Què més? Aquesta també a mi em va sorprendre.
2: Elena Furiase, també coneguda com... O sigui, també coneguda Abril per Abril Ferral, correcte, eh? Ho sento, Elena, si ens estàs escoltant, sé que et fa molta ràbia, això. Va demostrar que podia construir una carrera pròpia més enllà de ser la neta de Lola Flores.
1: Sí.
2: Després de la sèrie ha protagonitzat El corazón de l'océano i ha tingut papers importants a Amores para siempre, Servir y proteger, Centro Médico i nombroses obres de teatre. Tot i mantenir un perfil discret, no ha deixat de treballar i és una presència habitual a la ficció espanyola. Jo aquí també apunto Masterchef Celebrity, eh? Uh-huh. Continua actuant? Sí. La Vicky va demostrar que el cognom Flores obria portes, però que el talent les mantenia obertes. Aquest és
1: aquest
2: l'únic,
1: és
2: aquest titulant m'agrada.
1: Aquest és molt bo. Hòstia, sí, sí, aquest és molt bo. Què més?
2: Raúl Fernández de Pablo. Aquest té...
1: El Fermín.
2: Sí, correcte.
1: Cuinem,
2: correcte. És un dels personatges més carismàtics de la sèrie. Després de l'internado ha preferit una carrera discreta combinant televisió, teatre i doblatge. Aquí no ho diu, però jo recordo que Raúl Fernández de Pablo va sortir ja con el cul a l'aire, de fet va ser un dels protagonistes d'aquella sèrie, tristament cancel·lada per Antena 3. Jo des d'aquí te maldigo a la persona que va prendre aquella decisió. També va participar després a El Pueblo, la sèrie de los hermanos Caballero, creadors de la que se avecina, on va estar 3 temporades i també va desaparèixer per alguna raó que desconec. No ha tornat a tenir un paper tan popular com Fermín, però mai ha abandonat la professió. Fermín va escollir una carrera lluny dels grans titulars, però sempre lligada a la interpretació.
1: Està bé.
2: Sí, bé.
1: Està bé. Bueno. La següent sí que era bona, eh?
2: La següent sí que era bona, que era la grandíssima Amparo Baró, eh? Era la gran dama del repartiment, ja havia guanyat el Premi Goya per 7 meses de billar francès i era una llegenda del teatre i la televisió, eh? Recordem que venia de la mítica sitcom de Mediaset, de Telecinco, en aquella època, 7 vides. No sé si a algú li sona d'algo. Sí.

0: Que bé.
1: Després de 7 vides. Jacinta va aportar a Laguna Negra tota una vida dedicada a l'escena.
0: Perfecte. I molt ràpidament, els dos que ens queden.
1: Vinga, va. Carlota García va créixer davant de milions d'espectadors. En acabar la sèrie va participar en algun projecte puntual, però va decidir prioritzar els estudis i allunyar-se del focus. És un dels pocs casos en el que una estrella infantil ha abandonat voluntàriament la interpretació. Bueno, aquí en portem uns quants repassats, d'aquestos. I, per últim, Daniel Retuerta, després del seu paper com al polèmic Roque, ha continuat treballant en teatre, cinema i televisió. Ha participat en sèries com a Mares para Siempre i en diversos muntatges teatrals, tot i que sense tornar a tenir un personatge tan icònic. I el titular, per acabar, és Roque no va desaparèixer, però tampoc va tornar a trobar un personatge tan recordat.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Abans Sèries, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha tancat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat aquesta matinada. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel Pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. En plana de mobilitat, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra, a més de per cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. De fet, ara mateix, la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 de la tarda a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa, i també hi ha afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer i són un grup més nombrós, mig miler de persones. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. D'altra banda, les Borges Blanques, capital de les Garrigues, celebrarà la festa major d'aquí a dues setmanes i ho farà amb el dolç típic d'aquesta zona de Ponent, les orelletes. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Arriba el concurs, però fins ara no s'han deixat de fer tallers. El pròxim serà el dia 20 per a joves a partir de primer d'ESO. Els imparteix la Montse Valles, juntament amb la seva família.
3: M'agrada col·laborar amb el poble i, doncs, bueno, i a més a casa nostra som molt tradicionals. Es va presentar l'ocasió, parlant amb gent, de que podríem fer un curset d'orelletes, perquè aquesta tradició s'està perdent. I aleshores el que s'intenta és recuperar les tradicions. Tant de bo hi hagués un altre grup, una altra família, que digués, doncs, nosaltres també volem fer aquest curset, no?
2: I aquest és l'objectiu, cada família amb el seu ingredient secret, però que no deixin de fer orelletes, això sí, amb l'oli de les Garrigues. Tot i que és l'excusa per trobar-se, el concurs és el dia 30 a l'Oleoteca.
1: Gràcies, Julen. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa és així, verà.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat. En el marc d'aquest episodi de pluges, que ha tingut lloc sobretot aquesta darrera matinada, ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra. També s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del Pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre el col·lectiu antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup amb més nombrós, 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. En tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges d'odi i racistes asseguren expressats en el transcurs de la concentració a favor d'aquest moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança s'ha assegurat per participar en l'activitat Festa al Dinar, que se celebra cada any en el marc de les festes majors alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. Pel que fa a mobilitat, la incidència en la infraestructura que ha provocat a partir de les 5 de la tarda afectacions a les línies de tren de Rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 ha quedat resolta. A causa de l'avaria s'ha circulat per via única entre Castelldefels i el Garraf. En conseqüència, l'R2 Sud ha ofert una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França en parada a totes les estacions. Els regionals del sud han circulat amb demores de 30 minuts de mitjana. La incidència s'ha solucionat passades les 8 de la tarda. Tot això és cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà. Tant la d'avui del Catllà com en la de demà de l'Arbós hi participen les mateixes colles, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
12: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
13: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
12: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
14: Estàs escoltant

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses per demà diumenge a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i al Montsià durant la matinada i també al Baix Camp i la Ribera d'Ebre al matí. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i afectaran amb menys probabilitat el Tarragonès. Això sí, no seran en principi comparables en quant a la intensitat a les de la darrera matinada. Precisament aquest episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès de la darrera matinada ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Aquesta tarda els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europe Act. Un cordó de furgons policials ha separat un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, unes 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha hagut una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges que considera d'odi i racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració a favor del moviment Save Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança ha participat en l'activitat Festa al Dinar que se celebra cada any en el marc de la Festa Major Alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. A tot això, en plana cultural, aquesta és un cap de setmana de grans cites castelleres amb les diades avui del Catllà i demà de l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà i tant en la d'avui com en la demà hi participen les tres mateixes colles. Estem parlant de la Colla Vella dels Xiquets de Vall, dels Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona que preparen la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: Empieza la fiesta.
4: Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
5: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
6: Tony.
2: Funky Radio Show.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: No, no, no, no! My family is trapped 240 floors in the air.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
4: Estàs escoltant